0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.

0: Se lo cartiti, day, sempre a fare la compagnia. Presenta arriva l'invitació per la consulta. Llega Flava.
1: Rec 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Jo el que fes anar a encarregar les meves vacances en família, que no tinc, no tinc.
3: Tothom riu que està sola.
4: Oh, a mi el calipo m'encanta, ¿verdad? A mi el de fresa.
5: Ostres, depèn de l'època, eh? El de cola també m'agrada molt.
4: Claro, con ese liquidillo al final, ¿verdad?
5: Sí. Oh. I m'agrada treure'l tot sencer quan me l'estic menjant i la part de sota està molt tubeta.
3: Estic parlant ara. Al final sí que era animat el debat dels gelats.
2: Bé, anem a saludar el nostre concursant. Hola, bon dia.
6: Hem de punxar la trucada, m'imagino.
2: Hola, bon dia.
3: Casa nostra és el nostre crash.
5: Ah, sí?
7: El nostre crash.
3: Calla.
5: I la cançó com diu? Ama.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Vinga, tornem-hi, ja hi som. Hem sobreviscut el cap de setmana. En el meu cas, jo com que no sé descansar, ho he de dir així, de sobreviure el cap de setmana, perquè fem moltes coses, amunt i avall tot el dia, i per tant, bé. Aquest és el meu estat d'ànim ara mateix, de supervivència i sobretot també d'alegria de tornar a estar aquí davant del micròfon de RAC 105 a l'estudi d'aquesta santa casa al Matina Codina arrencant setmana i també més 1 de juny del 2026. Espero que estigueu molt bé, que hagueu gaudit molt d'aquests dos dies de repòs i sant tornem-hi amb un juny que serà càlid i poc plujós, em diuen aquí, eh? Temps estable de moment avui amb sol i núvols prims que deixaran el cel enteranyinat, nuvolades a tarda al nord amb alguns ruixats locals al Pirineu, la temperatura recularà lleugerament i la calor es veu que afluixarà una miqueta. Ambient d'estiu, sense excessos, que tindrà les hores comptades, entenc, perquè arribaran canvis que de seguida ens explicarà la Mònica Usart. Doncs vinga, petons a tutti quanti, estigueu escoltant la ràdio ara mateix, us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina, i aquí donem el tret de sortir d'aquesta primera setmana del mes de juny, que ve especialment carregat de pólvora perquè els teus matins siguin els més desperts i enèrgics possibles. Ens posarem al dia avui, al Matina Codina, amb tots els titulars erronis al desinformatiu del Sergi Ferrer. També tindrem els àudios i notícies més virals, comentarem la segona Champions consecutiva del PSG, que ja sabeu que, pel que fa a les celebracions, tot plegat va acabar amb incidents greus i una víctima mortal, 800 detinguts, una persona en coma, tot això producte d'aquesta celebració, entre cometes, que no entenc que la gent per celebrar una victòria s'hagi de carregar una ciutat i també persones. En fi, també us explicarem que la Dua Lipa s'ha casat i farem venir el nostre mèdium i tarotista Sandro Feil avui al programa per intentar respondre alguns dubtes de futur que tenim sobre aquest mes que avui comença. Com anirà la visita del Papa a Catalunya? Ja tenim el Papa mòbil a la ciutat de Barcelona, que és un dubte que tenim. Com acabaran els casos de corrupció política que aquests moments afecten el PP i el PSOE, sobretot el PSOE? Qui guanyarà el Mundial de Futbol? A veure què en diu de tot això el gran Sandro Feil del programa. I com cada dia, les últimes hores de la jornada, el repàs a la tele que fem diàriament amb l'Alan Lillo i un dilluns més, el més destacat de la darrera gala de Tu cara me suena, amb la nostra diva estimada, la Mar Puga. Tot això i molt més en aquesta edició 1064 del Matina Codina, que ja hem arrencat amb el to habitual, amb una mica de cafeïna a les venes i també amb la música a punt. Avui començarem amb Tame Impala, una cançó que va agafant cos a la nostra playlist al costat de Geni. Això es diu Dràcula. 6 i 3, 1 de juny. Bon dia, Catalunya. Petons de l'Ernest Codina. Amunt.

0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: La secció rimada, plena de lírica, que va molt bé per reflexionar i per recordar tot allò que ha anat passant durant tota la setmana, eh?

0: L'Espanya corrupta en essència. Espera pacient la sentència. PSOE que busca clemència, reclama per tot la innocència. La dreta pagant la influència als jutges que fan confluència. Dels poders no hi ha independència. Demanen amb tot l'exigència i busquen tenir-ne incidència. Oh, oh. Tothom roba i tu impotència. Oh, l'Espanya de la decadència.
1: Sí. Ostres!
2: Quina por, aquesta gent que
3: semblen els pastorets avui, això.
0: Oh. Exclama el feliç trobador. Hòsties, quina calor. És maig i vaig amb banyador. Aixelles que ja fan pudor. Esquenes cremades, cuissó, gelats i síndria i meló. Cunyats que ja obren el taló. El problema no és la calor, és la humitat, que és pitjor. Calla, cunyat de l'aixafogó!
1: Oh, que bo!
4: Quina por!
1: Oh,
4: quina por l'aixafogó! Jo també rimo!
0: Enmig d'una gran cridòria i recordant moments de glòria, l'Alèxia reserva l'eufòria. Acomiada camins de victòria gravats a la nostra memòria. Alexa, llegenda blaugrana. Alexia, he dit Alexa. Merda! Alexia, llegenda blaugrana. Botelles, ja ets per la història.
3: Va, t'has equivocat i la rima quedava molt enrere.
0: Molt enrere. Incògnit creuant la cruïlla, vestit amb la roba senzilla, s'infiltra dins de la capilla. No vol destacar i s'aïlla. Bad Bunny és a dins, meravella. Sagrada família que brilla. De sobte, una veueta pilla, interromp el Benito i Ranilla. Perdone, soy Salvadorilla. Oh. ¿Te puedo pedir una fotilla? Oh. Benito respon com un cani. Está mal que lo diga Bad Bunny, pero ¿qué te pasa en la boquilla?
3: Desagradable.
0: Docents tallen la carretera, educació que es desespera, resistència per bandera, lluita que no és la primera, però marca una barrera. Donen una lliçó als nens i a tota la classe obrera.
1: Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
3: Qué bueno.
0: He dit Alexa, no m'ho perdonaré mai.
5: Tinc la pell de gallina, Sergi.
3: Resumen torcido.
1: Ah, ah, ah. Nada.
3: Fins aquí el resum rimat i cridat de la setmana del Sergi. Faré moltes gràcies, guapo.
6: Matina Codina.
7: Volvemos a ser niños.
6: El millor que pots escoltar, camí de...

0: teniu aquí la Mònica Usart, que ja està aclarint la veu, perquè avui, atenció, tornarà a cantar. Sobre el temps. Hem de dir que era un clam popular.
1: Sí, jo anava pel carrer i tothom m'ho demanava.
0: Sí. Mira, recordo que una vegada fa gaire vam rebre aquest missatge.
2: Jo trobo que falten més cançons de la Mònica Usart.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Sí. A mi m'ha sorprès gratament.
2: Sense més pretextos, digues, Cazorra.
3: No, és la teva obra més personal, de la que estàs més orgullosa.
1: Sí. No. És el seu lux.
4: No, és un desastre.
2: El Matina Codina, amb veu de Mònica Usart, presenta Em sua l'aixella.
3: Ostres.
2: No cal dir que fa molta calor.
5: És veritat.

0: Que tremoli l'Aitana.
1: La Mònica Usart, que sempre juga, mai diu que no a res.
2: Mai, per tant,
3: està bé, eh?
2: Passo molta vergonya, que ho sapigueu. Clar,
3: però està bé, està bé.
2: Escoltant-ho. Vull dir que estic superant aquí les meves pors, eh?
3: Haig de dir que està bé. En sèrio, a mi trobo que està bé.
1: Has sortit de la zona de confort i una vegada més has brillat.
3: I t'ho agraïm de tot cor.
2: Brillar, relatiu.
1: Estrena mundial de l'himne de la calor que fa aquests dies.
4: Mentre et rentes la cara, quan et vesteixes, al cotxe, a la feina, t'acompanyem sempre.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Un senyor que ens ensenyarà a fer sumes,
2: sí,
1: però fent servir números romans.
3: Ostres!
4: I por i, i, i. I por i, i, if. I por i, i, i, mi. I por if, mi. I por uf, ex. I por mi, xi. I por mi, i, xi, xi. I por mi, i, que és mi. I por x, que és mi.
5: Està molt bé, m'ha fet molta gràcia.
1: Està clar o no? Són les taules de multiplicar.
6: No, perdó.
5: És un miracle que no li hagi agafat un ictus.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Dinamita, explosió, bona música. El Matina Codina, aquest clàssic ja del K-pop. BTS, que ja sabeu que actuaran a la final del Mundial de Canadà, Estats Units i Mèxic. Bon dia, Mònica Ozar.
1: Hola, què tal? Bon dia. Com estem?
0: Bé, de moment no et poso amb su a la xella, que ja sabeu que és la cançó que hem escoltat fa una estona aquí al Matina Codina, parlant de la xitxarramenta que hem tingut en els últims dies.
1: Sí, Déu-n'hi-do, ho ha petat, la cançó.
0: Bueno, ets una estrella radiofònica que està agafant una nova dimensió de fama i popularitat, diguem-ne, com a cantant.
1: Sí, totalment. Farem una gira ara.
0: Mònica, aviam, dilluns 1 de juny, comença nou mes.
1: Comença nou mes.
0: Ja has mirat com pinta el mes de juny o no?
1: En general, ostres, ara t'ho miro. Però pinta, almenys aquesta setmana, i ara faré dues coses alhora, aquesta setmana pinta amb els baixos de temperatura, és a dir, no tindrem una d'aquelles setmanes que diguis la temperatura sostinguda a la banda alta, com la setmana anterior, sinó que anirà pujant i baixant. El mes de juny pinta que serà càlid a tot arreu. Ara t'he buscat el mapa del mes de juny. Càlid a tot arreu, i la veritat és que amb poca pluja. Un mes bastant normal, pel que fa la precipitació.
0: Molt bé. Aleshores, perdona per l'atracament.
1: No. Ara et miro concretament com seran aquests dies, que és un pronòstic més segur que no pas el que es fa del mes en general. I avui baixen entre 1 i 3 graus les temperatures, al mig entre els 27 i els 33 graus, amb caloreta, però no tan extrema com la del cap de setmana. I ara al matí amb sol i núvols prims, i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu que també podrien arribar cap a Osona i cap a la Garrotxa. Demà la temperatura puja a les comarques del sud, però en canvi baixa al nord i també al Pla de Lleida. Dimecres baixa una mica a tot arreu. Dimecres, de fet, com a molt, tindrem 30 graus a ponent. A la resta, les temperatures per sota, per tant, més normalitzades. I demà, a partir de mig matí, amb tempestes a moltes comarques, sobretot centre i nord de Catalunya, i també algun punt del prelitoral central. Dimecres sense pluja, però dijous, entre la tarda i el vespre, podria tornar a ploure a tot arreu. Per tant, setmana de temperatura que va pujant i va baixant, sense els extrems de la setmana passada i amb tempestes, sobretot a les tardes.
0: Una mica de varietat i potser diria un temps més primaveral i no tan estiuenc, Molt bé, doncs vinga, molt ben explicat, com sempre, Mònica Ozar, t'estimem. Anem a escoltar l'Olivia Rodrigo amb la seva nova cançó Drop Dead i de seguida totes les notícies de la jornada. Som-hi.
2: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Vitalista i happy optimista. M'agrada molt aquesta cançó de la Olivia Rodrigo, que va ser protagonista de la samarreta del Barça en el Clàssico. 6 i 33 minuts d'aquest primer dia del mes de juny, marcat per les següents notícies que repasso ara mateix en format breu. Anem a cantar la sintonia, que si no, després els oients se'm queixen. Bé, heu de saber aquesta hora que els Mossos investiguen un nou tiroteig que ha deixat una menor de 10 anys ferida a Badalona. Està ferida lleu després de rebre l'impacte d'una bala que hauria rebotat. La policia investiga un segon tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat. Realment no sé què passa en aquest país amb les armes de foc. I França encadena dos dies d'aldarulls durant les celebracions del títol de Champions del PSG. El balanç ja és d'un mort, centenars de ferits, un d'ells està crític i prop de 800 detinguts. El govern francès ha promès mà dura contra els responsables d'aquests aldarulls. I a Catalunya, aquest migdia, els docents comencen la votació del preacord amb el govern per aturar les vagues. Inclou més sou, més personal i cobrar el deute pendent per les retallades. Els sindicats minoritaris el rebutgen i avui hi ha aturades a Girona i a la Catalunya Central. Hi ha temps per votar fins aquest dijous. I avui comença una vaga de metges que podria saturar alguns serveis a una trentena d'hospitals. Metges de Catalunya fa una crida a no fer hores extra, denuncien que són el 30% de l'activitat. S'hi han sumat la Vall d'Hebron, Bellvitge, el Parc Taulí de Sabadell o el Trueta de Girona. I Pedro Sánchez admet per primer cop que els escàndols que esquitxen al PSOE estan passant factura al govern espanyol. Home, menys mal. Apunten que si es fessin eleccions a l'Estat, el PSOE s'enfonsaria i PP i Vox sumarien majoria absoluta. I a partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. Vinga, continuen les bones notícies. A causa de la baixada dels preus d'energia, l'IVA puja del 10 al 21% una altra vegada. La pujada ja es notarà al rebut del juny, que pujarà entre un 10 i un 15%. I a Colòmbia, la ultradreta i el partit oficialista d'esquerres es disputaran la presidència a la segona volta de les eleccions. Cap dels dos candidats ha aconseguit el 50% dels vots en aquesta primera volta. El president sortint, Gustavo Petro, ha posat en dubte els resultats per incidents amb el recompte. Els esports. El rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid el desafia per la privatització del club. Enrique Riquelme s'ha compromès a firmar davant de notari que mai vendrà una part del club a capital extern. També ha convidat a Florentino Pérez a que l'acompanyi, però el dirigent no hi està disposat. Per la seva banda, Florentino ha assegurat que els concerts tornaran al Bernabéu perquè l'Ajuntament i la comunitat li faran normes a mida. I el Barça de bàsquet arriba als play-offs després d'una esbroncada del Palau Blaugrana, que no li perdona la derrota d'ahir de 25 punts contra el València al Palau. Això seria bastant tot pel que fa el temps. N'hem parlat ara amb la Mònica Usart. Avui afluixa una mica la calor al migdia en una setmana plena de contrastos, pujades, baixades de temperatura, algunes pluges al nord del país i, en definitiva, un ambient més primaveral que no pas estiuenc. 6 i 36, fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, les efemèrides, el trànsit i l'Arnau Mulet abans de les 7. Bon dia, Catalunya!
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
5: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
6: Això va per mi o no?
7: Tampoc ho diràs per mi, no?
2: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
8: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
9: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
2: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
9: I les nits de divendres i dissabte,
10: de 9 a 12,
9: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
11: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
9: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
12: La Matina.
6: Ens escoltes cada matí en directe...
7: Però només una estoneta.
10: No et conformis amb les engrunes.
6: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
12: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
13: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
6: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
14: No es veu!
15: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
13: Matina, Codina, best moments.
14: No es veu!
6: Ara també, el podcast
7: més escoltat.
6: RAC 105, la

0: i com cremaran les pistes de ball aquest estiu amb Doctor Prats i Energia, l'himne oficial de la Grande Part del Tour de França des de Barcelona. Una Barcelona que, com diu la cançó, encén el camí, eh? Amb tantes metàfores ciclistes, acaba de sonar Energia, que és com ve la Mar Puga, enèrgica.
1: Oh, enèrgica d'aquest cap de setmana. Molta festa, Ernest, aquest cap de setmana.
0: Sí, s'ha notat perquè estàs badallosa, també, eh? Portes dos o tres badalles que has deixat l'estudi sense oxigen.
1: A més, no em tapo la boca, però és la confiança. Sí, tinc son, no he descansat, però contenta.
0: Demà, però fas bona cara.
1: No sé
0: si és el maquillatge o...
1: El make-up, el sol, una mica tot.
0: Bueno, molt bé. I què, doncs, com és que t'has esgotat tant el cap de setmana? Què has fet?
1: Saps aquest cap de setmana que s'adjunta tot? Que tens un cumple, un comiat, un no sé què, molta festa.
0: Tampoc et caurà mai el sostre de casa a sobre, tu, eh?
1: No ho crec.
0: Però em fas cap pera perquè ho tries tu.
1: No m'estic queixant, eh? Jo dic com una cosa positiva, de dir, mira com l'he aprofitat.
0: Ets addicte a socialitzar.
1: A més, m'ho he passat molt bé. Saps allò que dius, uau, com he gaudit de la festa, saps? I això a mi em mola.
0: Però on has anat, de festa?
1: Per Barcelona, no he marxat d'aquí.
0: No em diràs als carrers, no has anat al local.
1: Un dia vaig anar pel port, ahir vaig anar per l'Eixample, sí, bueno.
0: No mentiré jo que dorms a un caixer, eh?
1: He dormit a casa cada dia i he dormit hores, eh?
0: Què estàs mirant al mòbil?
1: El guió estic mirant.
0: Vale.
1: Bueno, no l'estic mirant, estic fent així perquè no se'm bloquegi la pantalla. Vale. Tu et penses que estic aquí amb l'Instagram scrolleando,
0: eh? No, potser em vols llegir algun missatge.
1: La meva vida privada saps que la guardo per mi.
0: Sí, aviat començaré a estalviar per pagar-te les exclusives, perquè m'interessa molt la teva vida.
1: Sí, eh?
0: 1:03:15 d'aquest mes de juny, que ja comença dia 1. Quines són les efemèrides i les commemoracions? Va, endavant.
1: 1 de juny, vinga, va. El 1998 es fundava el Banc Central Europeu a Brussel·les. Escolteu.
0: Tu creus que es va inaugurar amb aquesta banda sonora?
1: Jo crec que es va inaugurar amb aquesta banda sonora. Era per definir i executar la política monetària de la Unió Europea.
0: Tot de gent trajada, no?
1: Correcte.
0: Amb aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt bé. Més cosetes, va.
1: Estem escoltant la sintonia del temps de la CNN. I és que el 1980, Ted Turner, un milionari, fundava aquesta cadena de televisió als Estats Units, sent la primera cadena que feia les notícies 24 hores al dia. El 1980, vull dir que imagina't, s'ha plogut.
0: Interessa estar informat, eh? I després han vingut ja canals de 24 hores a tot el món. Vinga, va, home!
1: Vinga, m'encanta aquest tema! El 1942, a Barcelona, es crea la secció d'hoquei patins de Futbol Club Barcelona. Què?
0: Home, som bons. Catalunya, sens dubte, és un país en què l'hoquei destaca. Barça, Tordera, Blanes, també cap a la zona de Tarragona, eh? Jo diria que el Vendrell, Calafell... d'aquesta zona i, evidentment, no sé si tu zona, ja ho he dit, no?
1: Sí.
0: Bueno, el Vic, el Voltregà.
1: Saps molt. T'estic escoltant perquè no tinc gaire a portar, perquè no sé. Del que sí sé molt és d'això. Ara, puja-ho.
0: Què passa?
1: El 2001 s'estrenava Moulin Rouge, aquesta pel·lícula de Nicole Kidman, que diràs, Marc, t'encanta. No, és un dels musicals que m'avorreix. L'he vist una vegada i no l'he repetit. Però la música és bona, és indiscutible. Sí, és que avui és el Dia Mundial de la Llet, Ernest.
0: Ah, sí?
1: Sí, clar, ho hem de celebrar, perquè què faríem sense la llet?
0: A mi m'agrada molt la llet, és que jo sóc molt dels làctics, eh?
1: Sí, oi?
0: Sí, que passa que s'han de controlar.
1: A mi sola no m'agrada. M'agrada amb colacao, m'agrada amb cafè, m'agrada...
0: Doncs a mi m'encanta notar el gust de llet.
1: De fet, m'agradaria...
0: Som molt de llet nostra en aquest programa, perquè és patrocinador del Matí Gaudina.
1: Jo és la que compro.
0: Però si hi ha algun oient... Perquè ara això d'anar a les granges, com es feia abans quan jo era petit...
1: No passa.
0: Que tu compraves la llet i la bullies a casa... Això ja no és legal.
1: Què va?
0: Ja no és legal per temes sanitaris, etcètera. Però si em podeu dir la marca de llet que té més gust de llet, digueu-me-la, sisplau.
1: Digueu-li a l'Ernest.
0: 608-71-741.
2: 608-71-741.
0: Endavant.
1: Estarem pendents de les marques de llet.
0: Aniversaris, ja?
1: Felicitem famosos.
0: Quins famosos bufaran avui 1 de juny les espelmes? Se m'omple la boca, eh? 1 de juny.
1: 1 de juny, fliparàs bastant fort perquè és data d'estrelles, eh?
0: Endavant.
1: És data d'estrelles perquè fa anys. La Alejandra Onieva, que és actriu i en fa 34, la model Heidi Klum, que en fa 53, el Norman Foster, arquitecte, que en fa 91, i ara venen tres noms que et quedaràs patidifuso estupefacto, no? És que és molt fort. El magnífic Morgan Freeman, actor, avui fa 89 anys.
0: Mític.
1: Un altre actor mític però més jove, que és el Tom Holland, avui en fa 30. I avui hagués fet 100 anys aquesta persona que escoltava. La Marilyn Monroe va néixer un 1 de juny del 1926.
0: Viva.
1: I va morir amb 36 anys, ja ho sabem, el 1962. Una icona de l'art pop i de l'erotisme que va cantar-li això al president.
0: Sí, senyora, molt bé. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: Per cert, avui tenim Georgina Colom, eh?
1: Home, com m'agrada.
0: Georgina sí. Colom, que ens dirà com ens anirà la setmana
1: doncs
0: en funció del signe del zodíac. Endavant, Georgina, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta setmana el cap passa pel filtre de l'emoció. Es pensa menys amb la lògica i més amb el que sents. D'entrada, és un bon moment per parlar coses importants, converses que curen, que acosten i que et permeten dir el que feia dies que et guardaves. I això té un motiu. Mercuri canvia de signe i entra cranc. La comunicació es torna més emocional, més intuïtiva, però també més subjectiva. Ull! Podeu captar molt bé què passa i què li passa a l'altre, però també podem interpretar de més i subjectivament, des del nostre punt de vista. A mitja setmana hi ha un punt de cap. El sol amb Saturn ajuda a posar una mica d'ordre i decidir què és important i que no ens perdem en el que no suma. Però després torna la boira. Amb Mercuri en tensió amb Neptú és fàcil confondre intuïció amb pel·lícula, allò que ens expliquem. Entendre coses que no són exactament així o donar per fet coses que ningú ha dit. El consell de la setmana és: parla des del cor, sí, però abans de treure conclusions, contrasta. És una setmana emocional, amb bones converses, però també en risc d'interpretar massa. Menys suposar i més preguntar.
0: Setmana emocional amb bones converses. M'has de dir alguna cosa? M'has de declarar l'amor o alguna cosa?
1: Que sàpiga, no. T'ho diria mitja setmana,
0: penso,
1: no? Que estarem
0: penso.
1: Sí, aniré pensant.
0: Faràs més reflexió de mitja setmana.
1: Dimecres t'explico.
0: Vinga, com tu dius, les carreteres. Ferran Aràndiga, com se circula a la xarxa viària catalana aquesta hora del matí?
3: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns ja amb dues incidències actives de tot just fa una estona. Tenim un accident a la C31 que obliga a tallar la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona amb 3 quilòmetres de retencions. Obliga a obrir desviaments per la sortida 210. La segona incidència ha estat una avaria a la AP7 a la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord cap a França. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot cap al nus de la Trinitat, amb afectacions com és habitual també de retruc als els principals trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès, l'antitud a la C58 des de Sant Quirze i a la AP7, al punt de Barberà i Mirassol en sentit Tarragona. Per últim, al Llobregat també trobem la lentitud habitual per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, guapo. Fins després. De seguida, l'Arnau Mulet, Marc Puga ens dirà si a l'estiu és legal conduir amb xancletes o no.
1: M'agrada molt aquest debat.
0: Ara ens ho explicarà la Ramolet, però abans volem escoltar una cançó, que és el teu hit que has escollit avui perquè la gent salti del llit.
1: Avui li agrada a tothom i parlem d'estiu. Avui és 1 de juny, no? És el mes del meu cumple. És a la recta final per l'estiu. És com ja està aquí el bon
0: vacances,
1: temps, les vacances. Aleshores, vull que escoltem una cançó que li agrada a tothom, que és de Morat, eh?
0: Sí.
1: Que es diu Como te atreves,
0: sí,
1: perquè fa d'estiu.
0: Ah, perquè fa estiu.
1: Clar, clar. I jo no dic Como te atreves, jo dic atrévete a volver, saps què vull dir-te?

0: Fa ràbia, però, quan hi ha algú que torna i tu ja estaves recuperat i dius, com te atreves ahora, no? A haver-lo pensat abans. Bé, una cançó que realment la gent canta molt a les pistes de ball i també a la ràdio. Avui ha sonat a RAC 105.
1: Una meravella.
0: Perquè la Mar Puga així ho ha cregut convenient.
1: Sí,
0: ja sabeu que té el gust musical una mica desviat, la noia. Però, bueno, li donem aquesta oportunitat cada dia.
1: Gràcies.
2: Matina Codina. Abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Bona secció la de l'Arnau Mulet. Bon dia, guapo.
4: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu? Abans de res, deixa'm dir que aquesta cançó de Morat és la meva cançó estrella a les sessions de DJ,
1: veus?
4: Que cada cop faig menys, però que jo crec que és una cançó que no pot faltar a cap festa.
0: Sí.
4: La gent l'agraeix.
0: No? Sí, t'hauries d'actualitzar una mica, no?, si és la cançó estrella.
4: No em vull actualitzar perquè jo ja ho he deixat, això, però de tant en tant, mira, faig algun pinito, saps?, i ja tiro de cançons que sé que funcionen i que m'agraden a mi, bàsicament, saps?
0: Bé,
4: a la gent m'és igual si li agraden o no. Jo vaig a pensar-m'ho bé, jo.
0: Molet, com arrenques la setmana? Espera't, tio, deixa'm parlar un moment, és que no deixes espai per dir res. Calma't, calma't una mica.
4: Vinc desparat el dilluns, perdó, endavant.
0: Tot just és dilluns. No, precisament et volia saber com comences la setmana i el mes.
4: Doncs tranquil, relaxat, content. Ahir vam estar a la platja, primer bany de l'any, tot i que no va acabar de ser sencer, perquè només em vaig ficar fins a la cintura.
0: Freda, l'aigua?
4: Molt freda,
1: ostres.
4: Molt freda, sí. Però molt bé, molt content. Vam fer un dinaret, ens vam estar per allà, vam donar el vol per allà, i tot perfecte.
0: Sí. Bé, vida familiar.
4: I avui doncs començo amb aires renovats.
0: Escolta'm,
4: vosaltres què tal, bé?
0: Bé, estem de nassos, ja ho hem explicat als oients. Mulet, comença ja, això ho hem viscut aquest mes de maig, la caloreta i l'època aquella de conduir amb xancletes. Avui parlem d'aquest tema, eh?
4: Efectivament. Sí, perquè, a veure, quan arriba l'estiu tots ens posem pantalons curts, xancletes, i cada cop que agafo el cotxe amb xancletes i em veu ma mare, em diu, tu condueixes així? Suposo que ho saps, no? Que si et paren et cardaran la multa. I jo, que li dic sempre que sí, però que segueixo fotent el que em rota. Doncs bé, anem a veure si es pot conduir o no en xancletes. Ens ho explica un guàrdia civil.
0: Hòstia,
1: que bo!
0: Tots firmes, a veure què diu.
5: El dilema de todos los veranos. ¿Se pueden utilizar chanclas en la conducción? Sí, se puede, salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso, sí, sería sancionable.
0: Ja, vale. Però això és molt subjectiu,
1: tant,
0: no?
1: Clar,
0: no
1: ens està dient
4: mira,
1: ben bé què hem de fer.
4: Què? Bàsicament, resumint, és es pot, segons la llei,
0: sí?
4: Però si el poli porta mal dia, et fotrà la multa i atenció perquè va de 80 a 200 euros.
1: Ostres.
4: Ja està.
0: O sigui, això ho decideix, diguem-ne, en aquest cas...
4: Ho decideix el poli de turno, sí.
0: Home, és veritat que...
4: Com moltes coses en aquest país, també t'ho dic.
0: Aquelles xancletes de fil sí que és veritat que es poden entortolligar amb el pedal i segons com podries tenir un problema, no?
4: Que sapigueu que el codi de circulació diu que... No diu, que...
1: No
4: ho diu explícitament.
0: Els oients que agafin aquest tall del Matina Codina i se'l guardin al mòbil per si els para la policia.
1: I digui, a la ràdio,
0: L'Arnau Mulet, que és un referent radiofònic mundial... Va dir
4: que es coneix les lleis de Peapa.
0: Jo us he de dir que a l'estiu, quan fot molta calor, i em suen els peus perquè jo sóc un senglar suador,
1: sí?
0: I jo a vegades condueixo
1: descalç. Jo el tram de fer a l'estartit platja a casa platja, també. Descalç o amb xancles, perquè són dos carrers.
0: Escolta, Mulet, ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies per aquesta informació de servei.
4: No he aclarit res, però bueno, en fi, prepareu-vos.
1: Gràcies, igualment.
0: Va, dona records a la teva mare, ja que has parlat d'ella.
1: Això.
4: Vale. Vinga. Ara li donaré.
0: Petó.
4: Vinga.
0: Abans de les 7, Arnau Mulet. A fotocall.

0: Fotocasa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya.
4: Es el de la web, y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
6: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
7: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
8: Ja fa dies que li tens, no?
9: Va, és petit, no passa res.
7: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Punès i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
10: Carlàs canvia, Carlàs repara.
11: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: Et despertes amb ell.
16: Esmorzes amb ell.
15: Et dutxes amb ell.
16: Fins i tot.
15: Vas al vàter amb ell. Ernest Codina, el teu locutor de confiança.
17: Ahir vaig anar a l'estanc i em vaig trobar un oient del Matina Codina aquí a la Diagonal, eh?
18: Ah,
17: sí? Sí, sí.
18: Tenim oients que fumen.
17: Sí. Bueno, no sé què anaven a comprar, perquè és un estanc d'aquests que cobra fins molt tard, que també es pot comprar loteria, per exemple.
18: Ah, mira.
19: Clar, o xiclets.
17: Vull dir que no se sap mai.
19: Jo compro xiclets.
17: Ara, avui en dia, els estancs tenen de tot.
18: Sí, s'han reinventat. Jo, hi ha un que ven ronyoneres a Castelldefels i molt maques, per cert.
17: Això no deu ser il·legal.
18: No, que no. Clar que no. A certes hores et venen altres coses que tampoc són legals.
17: Ah, perfecte, molt bé. Per cert, Sergi Ferrer, bon dia, eh?
18: Bon dia.
17: Bon dia. Xavi Cazorla.
18: Hola.
17: Bon dia, Alan Lillo.
18: Hola, bon dia.
17: I Marc Puga, un altre cop. Bon dia, carinyo.
20: Hola, bon dia.
17: Jo sóc l'Ernest Codina. Algú té algun highlight molt ràpid del cap de setmana o no? Tu, Ferrer, has anat molt lluny, has anat a buit a ull.
18: Quin cap de setmana més xulo, companys,
17: sí no?
18: De veritat. Sort que allò està 4 hores, perquè si no estaria ple
17: has
18: de madrilenys.
17: Has anat amb la teva parella, des d'aquí, records a l'Helena.
18: A l'Helena, que bueno, deixa'm... Està malament que ho digui jo, però ja que no surt de vosaltres.
19: Digue-ho.
18: Una dona...
21: Que peroles.
18: No, de bueno, bandera. A part, de bandera.
22: Me imagino que habrás mojado el churrito.
18: Calla, calleu, no penso parlar d'això, perquè potser els seus pares estan escoltant la ràdio. Vam muntar a cavall.
22: I no s'ho imaginen.
19: No els teus.
18: No, ells no saben, juguen a que no passa
17: res. No, però és veritat que és una mica sexy aquest punt d'aïllament, no? Aquest punt que estàs allà a la muntanya.
18: A fer de Déu que és aïllat allò, perquè el resort va col·lapsar fa anys, es veu que tenen un deute de no sé quants milions d'euros, i els quatre que van comprar-se una casa van demanar ser un poble.
19: Ostres!
18: I ara tens tota aquella urbanització artificial que han demanat ser un poble, i els dels altres pobles els volen matar.
17: Jo havia dormit en aquest resort, hi havia un bar-discoteca.
18: Sí?
17: Jo havia punxat allà.
18: Què dius? No hi ha lloc de Catalunya que no hagis punxat, tio. Doncs ara et faria molta pena. Sembla que hagin gravat The Last of Us edició muntanya.
19: Però això no és com de Déu.
17: Comprem-ho tots els oients del matí, Codina, i muntem la ràdio allà.
22: Sergi també va punxar el cap de setmana allà.
18: Molt bé. Sí, senyor,
17: ara. Bueno, escolta, vas muntar cavall, no?
18: Sí, molt xulo.
17: També? També dic.
22: Ella també?
18: Es va muntar tot el que es va poder. I llavors vam fer una excursió a cavall molt xula. A l'òptic... Ai, a l'òptic. No era una òptic, era una hípica.
21: Estoy nervioso.
18: A l'hípica Manyanet, que
21: òptica
18: vaig dir...
21: Hòpica feia falta per encontrar eso.
18: Vaig dir que el saludaria des d'aquí, per tant, una abraçada a una persona que no sabia ni què era RAC 105.
17: És que no arriba allà,
18: no,
17: sembla.
18: No,
17: arriba de rebot... Segons la ona, on, a quina muntanya toca, se sent RAC 105.
18: No, no. Pues jo...
22: És com Mallorca, no? Que igual l'escoltes un dia a la ràdio.
18: He de dir que sí que em va dir, llavors coneixes a gent famosa? Dic, bueno, més o menys, talla, et diu, llavors coneixes a lo Pau de Pons?
17: Ostres. És que allà és Julio Iglesias.
18: Sí. Em vaig adonar de l'impacte que té el Pau allà. Una abraçada
19: ahir,
18: també. Una
19: ahir lo Pau de Pons em va escriure un missatge a mi.
17: Epa. Sí, ahir estava molt sol perquè també em va escriure.
18: Que guarro.
19: Ah, sí,
18: Aquest hauria d'haver anat a muntar cavall.
17: Set i gairebé 3 minuts. Com que la Mar Puga torna a anar patrocinada, hem de fer sí o sí la secció.
18: Silenci. Oh, no.
0: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents. Aquest Sant Joan patrocina aquest espai.
17: Endavant.
19: Visca la Rosa dels Vents. Ara que és època d'estiu...
17: No és una senyora, és una...
19: No, ja sé que és Rosa dels Vents,
18: com Montse Interior, no?
19: Que jo soc de l'Estart... O sigui, jo soc de l'Estart i tot la Rosa dels Vents...
17: Visca la Rosa dels Vents.
19: Bueno, Rosa dels Vents, visca.
17: La Rosa de la Fleca i la dels Vents.
19: Conec a molta gent de Rosa dels Vents. I està molt bé. Va, que és època de gelats i d'estiu, per tant, parlem d'una cosa que segur que us passa o us ha passat. A mi no m'ha passat mai,
17: eh?
19: Sé que molta gent li passa. A ma mare, per exemple, sovint... I és que quan menges gelat o una cosa molt freda tens com una punxada molt intensa al front.
18: Oh, és veritat.
19: Eh que sí, que li passa a molta gent.
18: És veritat que li passa a ta mare.
19: No, a part de ta mare, tinc amics que els hi passa i que estan menjant un gelat i de sobte es queda així com... Com si els hagués de donar una cosa molt xunga.
17: Jo tinc sensibilitat a les dents, sí.
19: Val,
17: per exemple.
19: No, però això no és les dents, és el front.
17: La punxada al front. No sé, ara ho hauria de provar.
19: És igual, 5 curiositats d'aquest fenomen, perquè sigueu tranquils que no és cap cosa greu. Per què fa mal al front i no la boca? Doncs és perquè el paladar es refreda molt de pressa i els vasos sanguinis es contrauen, es dilaten i aleshores per recuperar el flux de la sang és com que el cap, diguéssim, el cervell se't queda així com congelat. Passa per això.
22: Claro.
17: O sigui, et pot agafar un... Bueno, és com una mejunge, una petxusca d'aquells.
19: Exacte. No, perquè no és greu. En segon lloc pot ser hereditari. No és el meu cas, perquè insisteixo, a la mama li passa i a mi no, però si a la vostra família li passa això... teniu tendència a que us donin aquestes punxades per fred al cap.
18: Com els calvos que se salten una generació.
19: Correcte. Oh. En tercer lloc, pot tenir relació amb la migranya. Aquest fenomen que es coneix com a brain freeze interessa molt els investigadors perquè implica mecanismes nerviosos semblants als de la migranya.
17: Bé,
19: no sé si sou de migranya, però... No, perquè
17: que
19: és una cosa molt interessant, eh? Perquè la gent segur que ens està escoltant i diu a mi això em passa... Si teniu migranya, doncs podeu tenir les mateixes punxades.
18: Migranya.
19: Com es pot aturar? Que això és el que ens
17: passa. Ara,
19: ara. Podeu pressionar el sostre de la boca amb la llengua, és a dir, el paladar.
18: És cul seu, no?
19: Fent pressió.
17: Però pel que dura aquesta punxada no sé si cal fer tantes coses.
19: No, hi ha gent que li dura... Que de bé, que ma mare es queda molt paralitzada amb això molta estona i jo em preocupo molt.
17: Doncs que no mengi tan gelat.
19: És igual, que us apreteu el paladar i això ajuda a escalfar. I un consell d'experts. Mengeu els aliments a poc, per tant, els gelats aquest estiu...
17: I de qualsevol persona.
19: No, perquè jo els devoro.
17: Diu, on vas menjant tan ràpid?
18: Mira, jo conec gent que es menja cada dia 9 mini magnums.
19: També sí, també. Em sona la història.
22: El gelat fa mal de menjar a poc. És a dir, no, has d'anar ràpid amb el gelat.
19: Costa.
17: Mar Puga, moltes gràcies.
19: No, a vosaltres.
8: Aquest any amb Rosa dels Vents viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa. We will

0: Ens agrada aquest David Guetta radiofònic que col·labora amb artistes com Teddy Swims i Tones and I, una cançó realment espectacular aquest que acaba de sonar aquí a RAC 105. Per cert, que ja ha començat la seva temporada a Eivissa, vull dir que si el podeu, el voleu anar a veure, cada dilluns a l'Ushuaia. 7 i 9.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Xavi Cazorla, que el PSG ha tornat a guanyar la Champions League aquest cap de setmana.
3: Sí, van guanyar la seva segona Champions de la història i consecutiva. De fet, 1-1, empat, els penals, bueno, molt bé tot. Ha estat una temporada llarga per aquesta gent, que van guanyar la Champions la temporada passada, van empalmar amb el Mundial de la FIFA, van començar aquesta temporada i, clar, per això Luis Enrique al final del partit estava tan content, perquè podrà fer vacances.
4: Disfrútalo y buenas vacaciones, que hace mucho que no tienes, ¿no?
5: ¡Uy, casi dos meses, qué maravilla! Me voy a Gijón, me voy a Formentera y me voy a...
4: Bueno, no,
6: cuidado,
4: nada,
6: cuidado, que te van a perseguir.
4: Además, con mi familia, vas con mis amigos. A recibir una playa, bueno, incluso...
6: ¿Hasta el año que viene?
7: Han parlat tots alhora, ¿eh?
8: Sí, no s'ha fet res. Bueno, me voy a Gijón, a Formentera... ¿Ah, sí? Vacaciones, voy a ir a otro sitio que no tenéis que decir el sitio.
7: A Barcelona porque... vas dir que anaves també.
8: Iba a decir, no digáis el sitio porque no le interesa a la gente, pues nada, vendré a Barcelona.
0: Ja està. T'he de dir que en les distàncies curtes té pinta de ser un tio molt simpàtic.
8: ¡Soy de la conya!
6: Ho és.
8: Lo que me toca a los cojones son los periodistas, sí, pero luego en la distancia corta y tal...
0: T'has guanyat aquesta fama de tio així una mica ranci, una mica esquerp, però anar de vacances amb tu com és?
8: ¡Has cojonudo! Cojo, nos levantamos a las 5 todos a hacer deporte.
9: Home, va estar a l'Ibai Llanos quan va fer de youtuber, te recordes quan vas fer de youtuber?
8: Sí,
9: era molt simpàtic, et vas guanyar molt la
8: gent. Los huevos duros, 8 huevos duros para cenar, para comer.
4: ¿Cómo te gustan los huevos, Lucho?
8: En la cara, rebotando.
4: Alza aquí, venga, 7 i 10.
0: No, però a les 5 de
8: vacaciones,
0: tu dius que estàs amb la família i els amics.
8: Los levanto a las 6 a todos a hacer deporte.
0: I què feu, què feu?
8: Caminamos descalzos 45 minutos para conectar con el suelo. Y luego, pues nada, toca cada media hora de esos 45 minutos, una vez, por tanto... Hay que hacer sentadillas, hay que hacer burpees, hay que hacer flexiones.
4: Cada media hora de 45 minutos.
8: No, de esos 45 minutos de caminar, hay media hora dentro, porque si sumas, te salen los números en los que hay que parar y hacer deporte.
4: Vale.
0: Te pinta també de fer molta barbacoa, no? D'explicar acudits amb els col·legues.
8: Soy de la colla, soy de la guassa, sí.
7: Sí, senyor, i també és molt amic de l'Edgar, Fornós, el nostre company d'aquí, després de la ràdio.
8: Claro, ¿qué pasa, Luis?
6: El nostre amic,
8: tio. Enfadé contigo. Pareciste un tío cojonudo.
0: Escolta'm, el que és molt lamentable són tots els episodis que hi ha hagut a París en el tema de la celebració.
8: Ui,
0: hi ha hagut 800 detinguts, un mort, hi ha una persona en cony... Ai, en cony, anava a dir. En coma.
4: Està en conya induït.
0: Sí. Bueno, canviem de temps, és a dir, canviem de país.
10: Història d'agressió.
0: De París anem a Madrid.
3: Sí, a les eleccions del Madrid, perquè l'Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez, diu que vol anar al notari perquè té tan clar que Florentino, que és una cosa que es comenta ja fa uns mesos, vol vendre una part del club a algun inversor de fora, que diu que no, que vol anar al notari perquè es compromet a que ell no ho farà.
11: Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso.
12: Qué pesado que es este señor, quiere que haga de todo con él.
4: Ya.
12: Déjame en paz, Rey.
4: Vol ser amic teu,
12: Pues sí, qué pesado es.
8: Vete al notario.
12: No voy a ir al notario. Venga, ya está bien.
0: A Florentino ha dit que no hi està disposat i que no...
12: Claro. Y van a volver los conciertos en Bernabéu, sabía de verdad.
0: Sí, sí.
12: Yo tengo un preacuerdo con el señor alcalde.
4: Això sí que ho volem davant de notari.
0: Sí, i amb l'Ayuso també, no?
12: Sí, tots consorciats. Tots són de la Madrid.
0: No sé, a mi això de no vendre una part del club em seria una mica igual, no?
12: Ah, sí?
3: Bueno, però representa que pot venir un inversor.
0: El que vull és guanyar títols.
12: Ja, però perquè és un soci. És que hi ha una diferència entre l'aficionat i el soci. El soci sí que és com més... Ui, no, que no es vengui res del club.
3: És nostre,
12: és meu.
3: Que manem nosaltres.
12: També és meu.
0: A mi la part esportiva m'interessa molt. Qui fitxarà aquest senyor?
4: Però tu vendries al Barça, per exemple, a un inversor, a un catarí.
0: Jo no ho sé, què s'ha de fer, perquè prou feina tinc amb el Matina Codina.
9: Bueno, per ser, ho he dit que el Rodri va al Real Madrid. Sí. Ho he explicat jo a la Mario, perquè ja ho sé. El Riquelme diu que portarà el el Rodito iria a Madrid.
0: No deixem l'entorn del Real Madrid, en aquest cas els periodistes, no? Madridistes.
3: Sí, se'ls deien dies durs a la gent de Madrid, sobretot al Chiringuito, perquè clar, ells volien animar la selecció espanyola. Però a la selecció espanyola no hi ha jugadors de Madrid, hi ha 8 jugadors del Barça.
4: Ui.
3: I llavors ells veuen que ara potser hi ha gent de Catalunya que no volia animar la selecció espanyola, que haurà d'animar la selecció... Ostres, paten el cap.
10: Me cabrea que se apoderen de la selección española ahora la gente de Cataluña. Yo voy a animar a la selección, haya o no haya jugadores del Madrid, pero ellos sacan pecho.
13: Ya.
10: Y quieren, hay un complejo de inferioridad.
14: Si conseguimos, ¿no?, que hay gente que no le gusta España y va con nuestra selección durante el Mundial por esto, bienvenida sea. Mientras no veamos estelas en la celebración, todo perfecto.
0: Clar, per tant, és una qüestió que volen els catalans tristos, no? I sobretot que no hi hagi estelades. Això és el que més preocupa.
3: No veuran ni estelades a l'oració. Ara veuran una senyera i tampoc els agradarà.
13: Exacto. Bueno, pero eso tiene razón, Edu Aguirre, ¿no? Al final, la gente de Cataluña, mucha gente, ¿no?, dice, yo no voy con España, pero claro, si al jugador del Barça sí que voy, ¿no? Entonces, esto no vale, ¿vale? Esto no vale, ¿vale?
0: Están muy enfadados, ¿eh? Sí, jo crec que el complex d'inferioritat el tenen ells ara mateix, no?
3: A mi em costa, o sigui, em fa gràcia que els que estiguin enfadats, però estan enfadats per les mateixes raons que jo, que és que jo no vull que vagi cap jugador del Barça allà perquè ens els trenquen, i a mi la selecció m'és igual.
0: Ens els trenquen, m'agrada.
3: A mi, a mi que veig dos partits sí. L'any.
8: La madre de los jugadores de la selección española.
0: Home, Paco Bullo, bon dia.
8: Buenos días, la madre de todos los jugadores sí, sí. Son argelinas.
13: Ah, sí, son argelinas, sí.
0: No.
13: Ah, no sabía esto. No,
8: sí,
13: no.
8: Sí, lo he buscado en...
3: Que va.
13: ¿Lo has buscado?
8: Son argelinas.
13: Sofich, sí.
0: És un running gag que està molt desactualitzat i molt descontextualitzat, aquest, sí, de les madres bueno, argelines del Paco.
3: En general, les 5 hores de programa, Ernest, sí, no és que tinguin un lore molt assentat.
0: No, ja. Bé, ho deixarem aquí. Visca
8: Argentines,
0: el Barça.
8: Perdó.
0: Visca el Barça.
8: Era l'Argentina.
0: Visca Catalunya i visca el Xavi Cazorla, va. Ara tornem.
15: Tenim carn.
16: I també peix.
15: Tenim fruita.
16: I tenim verdura.
15: Tenim amplis horaris.
16: I botigues al teu costat.
15: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
16: I estem molt a prop teu.
15: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Matina Codina, l'únic programa que...
17: Bon dia, matiners i matinores, ja tornem a estar aquí.
2: Fins que surts a la dutxa.
17: Ui, agafa'm un mac!
2: Amb Ernest Codina.
18: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Fotocasa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emociones aseguradas.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
4: Ara amb Lidl Plus Anacars per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
5: Del 31 de juliol al 12 d'agost, torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Si et pregunten què escoltes, no pensis. No intentis fer memòria.
9: No pots canviar l'emissora.
8: Matina, Codina.
9: Només ara.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Ve de provar que aquesta encara, aquest cap de setmana he punxat un casament del Jaume i la Raquel i, mira, no la tenia encara, no l'he comprat.
2: Clar, sí. Bandido.
1: Bé, bona notícia pels boomers, aquesta versió del clàssic de la Madonna, Josh Power. Like a Prayer.
3: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
1: Estem trucant un noi que fa 22 anys. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Que ets el Roger?
4: Sí.
1: Que fas 22 anys.
4: Sí, sí.
1: Jo sóc l'Ernest Codina i em coneixes perquè m'han dit que en un trajecte amb cotxe fins a l'estació de tren, sí, diu que amb la teva mare ens escolteu, eh?
4: Sí, cada dia, sí.
1: Bé, és una bona excusa per no parlar entre vosaltres, no? Posem la ràdio que parlin aquests, no? I així riem una estona, eh? Que sí?
4: Sí, sí, per molts anys. Paraules.
1: Escolta, què és el que et fa més gràcia del matí a Codina, ja que dius que rieu tant?
4: Bueno, pues, he de dir que el favoritisme va cap al Sergi.
2: És totalment mutu, company.
5: Mira que mono.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Aquestes coses són
4: a mi també m'agrada queixar-me de tot.
2: Veus que sóc una mica la veu de la persona que està farta de tot?
5: Ara, és veritat.
6: Ara. És
4: sí,
6: final,
4: sí, una mica.
6: Escolta, ens hem de queixar perquè si no, no ens escoltarem.
2: Ara, bon profit.
6: No, no.
1: Aquestes coses que li diu al Sergi, llavors se'm giren a la contra, perquè el tio vol negociar el contracte a l'alça.
2: No?
1: Llavors, en cas de disputa, de conflicte, llavors sempre treu... Però fixa't què diuen els oients.
2: Mira què diu la gent, dona'm els divendres festa.
1: Exacte.
2: I tu que no.
7: Escolta'm. Roger, tu també tienes el pene torcido.
8: Seguro que sí.
1: Bueno, escolta'm, 22 anys, els aneguets. Hi ha una cosa del Roger que m'agrada molt.
5: Quina?
1: Que és que vol ser pilot d'avió comercial.
5: Hola, que guai.
4: Sí.
5: I per què això, concretament?
4: Per què no?
5: Bueno, no, però comercial.
6: Perquè li agrada, xata, què vols?
5: Bueno, però i perquè li agrada, li estic preguntant. Home, no és tan rara la pregunta, bueno, Roger.
1: No, però ja...
5: Que és el que ens crida l'atenció.
2: No, tranquil·la, Marc, tampoc no ens estem coneixent tots aquí.
4: És una pregunta més complicada del que sembla, eh? M'agrada tot.
1: Sí, t'agrada viatjar, t'agrada conèixer ciutats de l'estranger...
2: Bueno,
1: no?
2: I la pasta.
1: Sí, però també treure el
2: la safata, que mucha safata.
1: Mucha safata.
2: Ni pinchando esta gente.
4: No. Bueno, no.
1: Digues.
4: Sobretot el que m'agrada és el tema de... Sobretot de com els procediments, de com funciona, com es treballa dins de la cabina. Això és el que més em va agradar.
6: És molt xulo.
5: Veieu com hi havia respostes.
1: Home, i por a volar no en tens, clar, això està, és bastant evident, no?
4: Sí.
6: No, i s'ha passat la jornada volant, sí. Vull dir que al final... Sí.
5: Ah, bromes.
1: Escolta, però t'agradaria...
4: Laboralment està molt bé.
1: Sí. T'agradaria fer vols així més de caràcter continental, intercontinental, o sigui, volar a prop, lluny, endavant.
4: Sisplau. No ho sé, no. Tot seria provar-ho tot, però potser el que més m'agradaria seria el que és el curt o mig radi, que potser fas dos o tres vols cada dia i és per Europa, coses així.
1: I has començat a estudiar ja, perquè això és bastant dens, eh? És bastant difícil, no? O què?
4: Sí, ja mirant vídeos, llegint, de tot.
1: Molt bé, molt bé.
2: I què penses de la gent que aplaudeix als avions?
4: No diré que no ho hagi fet.
2: Ja, esperes que t'ho facin a tu en un futur, vols que t'ho facin.
1: Roger, quan et treguis... Fem un pacte. Quan et treguis el... Això és un carnet, no? Es diu carnet, no?
2: Suposo que és...
4: Bueno, una llicència, sí.
2: Però no és físic, està al núvol.
1: No, quan et treguis... Molt bé. Quan et treguis la llicència, fem aquest pacte, que és que tu ens informes que te l'has tret i et truquem.
5: Va.
4: Vale, va.
1: I et felicitem per això.
4: Ens haurem d'esperar una mica, però bueno, sí, no, me'n recordaré.
1: No, serà una bona notícia per nosaltres, perquè vol dir que no ens haurem fotut fora.
2: Nosaltres anem fent, però.
1: Dóna records a la teva mare, l'Eva, que és qui ha encarregat la trucada, entesos?
4: Sí. Felicitats pel programa.
1: Merci, rei.
5: Gràcies, guapo!
1: 7:24 minuts, de seguida sabrem si aquesta setmana serà calorosa com l'anterior o no.
3: Vols el llit ideal?
9: Montse Interiors.
3: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
9: Montse Interiors.
3: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: cançó de l'any 2008 de la Nena de Conte en el seu projecte... Ai, perdona, de la Laia Meneses en el seu projecte Nena de Conte. Tenia tanto quedarte que parla una mica d'aquell sentiment de nostàlgia, d'aquell amor que es queda mitges, de tot allò que no vas poder donar en una relació.
1: Que mala era mai Meneses.
0: Oh. Bueno, no tant.
1: La vaig fer fora la primera de canvi.
0: Sí, però mira, no li va anar malament.
2: Asco, tampoc.
1: Era com un moc.
0: Dos minuts i dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Mònica Usart.
3: Hola, bon dia.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Sembla que aquesta setmana afluixarà una mica la calor, pot ser
3: sí,
0: o no?
3: Sí, a veure, tindrem alts i baixos de temperatura.
0: Mira, com jo, el meu estat d'ànim.
3: En principi no es dispararan tant com la setmana passada, que vam acabar la setmana amb valors que van fregar els 40 graus, fins i tot al punt de l'Ebre. Doncs no, avui entre els 27 i els 33 graus de màxima, ara al matí amb sol sí. I núvols prims, i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, que també arribaran cap a Osona, la Garrotxa o l'interior de l'Alt Empordà. Demà baixa la temperatura a les comarques del nord i també al Pla de Lleida, però puja en canvi.
5: Però que és verdad, que tienes razón, no hace calor.
3: A les comarques del sud puja una mica la temperatura i demà a partir de mig matí començarien els xàfecs, el Pirineu, Prepirineu, anirien baixant cap a la Catalunya central, comarques de Girona i també prelitoral de Barcelona. Dimecres no s'espera pluja, baixa un pèl la temperatura, com a molt 30-31 graus a ponent, però la resta per sota, per tant, resta calor molt intensa, i dijous a partir del migdia sí que s'esperen pluges que cap al vespre podrien arribar a qualsevol punt del país. Per tant, ja veieu, alts i baixos, ruixats per aquí, clarianes per allà, tindrem una mica de variabilitat sí. Aquesta setmana.
0: Alguna cosa més?
3: Sí, temperatures actuals. Entre els 19 i els 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona, 22 a Viladecans i 15 a Vic.
0: Per cert, felicitats per l'èxit de la teva cançó amb Sua a la Xella, que ha sigut viral a les xarxes socials.
6: No sembla que estem deixant...
0: Si voleu, avanço una mica.
6: Ostres, no sembla que transpiri millor.
3: Ja m'ha encantat molt aquest cap de setmana.
0: La gent t'ho deia aquest cap de setmana?
3: Sí, sí. Em felicitaven, que no sé com prendre-m'ho.
7: Imagina't d'on venies.
3: I també la cantaven. I tothom m'aixecava la Xella i deia, em sua la
0: Xella.
7: Ah, que agradable això, que t'ho facin, eh?
0: Mira, va, que ve la tornada, ve la tornada.

0: Doncs ho hem tornat a fer. Hem fabricat un nou èxit de Mònica Usart aquí al Matina Codina amb aquesta estampa doncs, tan estiuenca que sembla que aquesta setmana es produirà una mica menys.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Va, ens actualitzem. Aquestes són les notícies pardes del dia. Bon dia, Xavi.
2: Bon dia, us he de dir que no és la Xella el que li sua a Mònica Usart, eh?
3: Epa, altres.
2: Compartim cadira i... noi.
3: No sona el culo, què sí, dice?
4: Sua la rajilla del culo.
3: Sí. Déjame lo gole un momento, levántate que quiero gole.
0: Però què li sua, què li sua?
2: Home, t'acabo de dir que compartim cadira.
5: És el culete, no?
2: Acabo de seure al lloc on estava asseguda la Mònica Usart.
0: És que a la Mònica Usart li sua tot. Aquest seria el titular, eh? Aquest seria el titular. Molt bé, tot l'assumpte d'educació als professors sembla que aquesta setmana serà clau pel conflicte al món de l'educació.
2: Sí, Xavi. Aquest migdia comencen la votació del preacord amb el govern per aturar les vagues. Els sindicats minoritaris rebutgen aquest acord, per tant, es mantenen les aturades que hi havia convocades aquesta setmana. El que passa és que s'espera que no tinguin tanta repercussió perquè els sindicats majoritaris no hi tenen suport. Per tant, avui hi ha aturades a Girona i la Catalunya Central. Veurem quina afectació tenen i hi ha temps per votar fins dijous aquest preacord. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. Veurem dijous quin resultat surt d'aquesta consulta.
0: Són els professors o els sindicats que ho voten, això?
3: Els professors han de validar l'acord dels sindicats.
2: No cal estar afiliat a cap sindicat per votar.
4: Ai, que nerviós.
0: A veure, la democràcia que faci la seva feina. Més coses. Desconfinats els 600 veïns d'Òrrius al Maresme. No, això està malament, perdona.
2: Sí, no.
0: No, m'he equivocat. Que Tor apunta aquesta pifia perquè acabo de llegir un titular de la setmana passada.
6: De Feras de Muertos.
3: Estan els d'Òrrius, dieu, no podíem sortir.
7: Estic a la carrera.
3: Que no podíem sortir.
2: M'has descol·locat, dic, però això és de divendres. Ara, per on em surt?
5: Molt bé, l'actualitat perfecta.
0: Perdona, però jo també em puc equivocar, eh? És que es dona per fet que jo ho faig tot bé i no.
3: No, i continuem. El Papa es veu que visitarà Barcelona, també, no?
2: Sí, però t'anava a dir que a banda de la votació d'aquest preacord d'educació, avui també comença una vaga de metges que podria saturar alguns serveis en una trentena d'hospitals. Metges de Catalunya fa una crida a no fer hores extra. És a dir, és una vaga en què la crida és simplement a fer la feina estrictament obligatòria. Les 8 hores o les hores que toqui...
0: Deixar un pacient a mitges, no?
2: I no, sí, clar, això pot tenir afectacions en cirurgia, en proves diagnòstiques i en tot de serveis que normalment doncs ja compten amb aquestes hores extres per poder cobrir la feina que s'ha de fer. Això mentre els Mossos investiguen un nou tiroteig a Badalona que ha deixat una nena de 10 anys ferida lleu, hauria rebut l'impacte d'una bala perduda, una bala que hauria rebotat. Doncs aquesta nena té una, ja dic, és ferida lleu, no perilla la vida, però està ingressada a l'hospital. I a partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas.
8: Ah, molt bé, bona notícia. Una altra vegada, gràcies.
2: Sí, van baixar els impostos de la llum i del gas quan va esclatar la guerra de l'Iran, etc. Com que els preus una mica s'han tornat a moderar, doncs ja no cal aquesta mesura, o això és el que opina el govern espanyol. Per tant, l'IVA del 10 al 21% puja en el cas de la llum i també d'un 10 al 15% en el cas del gas.
0: I això a la factura del juny ja ho veureu, eh?
6: Sí, de los chuches.
0: Estimats ciutadans. Fem una pausa i tornem de seguida. Ah, no fem una pausa. De seguida, Sergi, farem la imatge del dia. Avui ja veieu que estic una mica...
6: Estàs enganyant a la gent, Ernest.
3: Ens hem de confinar o no?
0: No!
9: Matina Codina.
10: Andy Direxa.
9: Cada dia de 6 a 11 a

0: Aquí teniu una de les reines de la corona de la nostra programació, un d'aquells trons que es patega fort, sens dubte, una bona aliança entre BB Rexha i Faithless amb el New Religion, que farà les delícies de tots els cluberos aquest estiu. 7 i 37 minuts del matí. Sergi Ferrer, quina és la imatge o el vídeo d'aquest 1 de juny?
1: A veure, us poso en context, val? El Centre Gallec de Vitòria, com una associació d'activitats culturals, va contractar una orquestra d'aquestes de festa major, no?
2: Molt bé.
1: Una orquestra Ciudad de Vigo. Van arribar a un acord, val? Aquesta gent cobrava 14.000 euros per concert.
3: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, per un tema burocràtic, van dir, te'n pago la meitat ara, abans del concert, fas el concert, i després del concert et pago l'altra meitat, que així em quadren els números. Què passa? Que l'orquestra Ciudad de Vigo venia amb una proposta musical diferent. Tan diferent que no afinava ni una sola nota i que no se sabia ni una sola de les lletres de les cançons pactades. De fet, hi ha un registre sonor que ho demostra, que és una veïna gravant des del seu balcó i comentant en temps real el desastre d'actuació. Escolteu.
4: Mira, Begoña, esto es patético. Mira, eh? Mira. Cuatro. Bueno, viéndoles. Pero es que son malos de solemnidad, ¿eh? ¿Les oyes como berrean? ¡Oh! Esto es como la berrea de los ciervos. ¿Sabes cómo se les olvida la letra? Esto es patético, de verdad. Bueno, ¿ves cómo se van de nota?
0: Això també, això també ho fan cantants professionals, i que tot plegat canvien la nota perquè veuen que no arriben.
1: No arriben, clar, o s'obliden la lletra. Llavors, recordeu que l'orquestra aquesta havia de cobrar 14.000 euros i els van pagar la meitat. La fundació aquesta, el Centre Gallec, va dir, no us penso pagar ni un euro més. Total, que han anat a judici i el jutge ha escoltat les proves del concert i ha dit, confirmo que no li heu de pagar ni un duro més a aquesta gent. I han eximit el Centre Gallec de Vitòria de pagar la resta dels diners del malament que havien arribat.
0: Ara, increïble aquesta veïna. Realment, hi ha les imatges que les ha publicat La Vanguardia a l'Instagram i hi ha quatre persones mirant el concert perquè és insufrible. Podem recuperar un moment, si voleu.
4: Es como la berrea de los ciervos.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Ja sabem que les orquestres de festa major a vegades són així.
1: Una abraçada, orquestres.
5: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
5: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
8: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
9: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
10: Césped Solución.
11: Més informació a céspedsolucion.es.
12: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i 3 utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: La vida està cada cop més cara.
3: Els preus no paren de pujar.
14: Un mango, 9 euros.
15: Robatori.
16: Inflació.
17: Necessites estalviar.
18: I a RAC 105 et volem regalar una idea.
19: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
20: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
21: No pots canviar d'emissora.
22: No pots escoltar una altra cosa.
19: RAC 105.
23: La teva música.
24: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet l'Avantguàrdia. Uneix-te ara a clubdevinoslavantguàrdia.com.

0: Vinga, comença el mes de juny i ha arribat el moment d'inscriure la canalla doncs, a activitats estiuenques, no? Per exemple, els amics del Port Balís ja ho tenen tot a punt. Per aquest estiu torna el Balís Camp.
1: Oh,
0: Balís Camp, del 29 de juny al 4 de setembre. Nens i joves d'entre 4 a 17 anys podran gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure, fer nous amics i viure al mar de molt a prop. Inscriu-t'hi ara mateix amb el codi Ràdio Balís. Si aneu a la seva pàgina web i poseu Ràdio Balís, tindreu un descompte. Més informació a CN, al Balís, i en Balís s'escriu B de Barcelona, A-L-I-S.
2: Vale.
0: La gent pot escriure de moltes maneres.
1: Vale.
0: CN, al Balís.com. Balís Camp, l'aventura de navegar.

0: Una cançó que és terapèutica, que va molt bé per curar ferides emocionals, aquesta d'Oques Grasses, que em va pillar a mi en un moment, el 2019, que jo estava així una mica raro, també, pel que
1: estaves
0: fa...
1: Estaves en un moment raro,
0: sí, el rotllo amorós, i la veritat és que em va ajudar molt. Des del disc Fans del Sol del 2019, Oques Grasses, torno a ser jo, queden només 5 concerts d'Oques ja, perquè s'acabi la seva trajectòria com a grups que fa concerts. El dia d'aquí 11 dies.
2: Gràcies, Oques Grasses, gràcies, gràcies.
0: Sí, gràcies. Anava a dir, és que aneu tallant, d'aquí 11 dies faran... el cinquè concert dels que falten, m'entens o no?
3: Sis?
0: Sí. Menys 5. Va, 7:47. Sergi Ferrer, quin és el titular d'impacte del dia d'avui?
3: Doncs que la victòria del PSG a la final de la Champions contra l'Arsenal ens la rellisca bastant. Però una cosa que a mi particularment em fa molta gràcia és que els francesos fan una cosa que és destrossar França, independentment de si guanya o perd el seu equip. I a mi això, com a persona que no és gaire fan de França, doncs l'entusiasma bastant.
4: Que malo eres.
3: Estem parlant que el balanç d'aquesta celebració, recordem, celebració, ha sigut una persona morta, centenars de ferits, 800 detinguts
5: 800?
3: I 54 policies ferits.
4: Com pot morir una persona?
0: Perquè quan la gent va borratxa comencen a tirar, comencen a tirar cadires. Però has vist les imatges?
4: Sí. És que sembles tonto.
0: Que són el de l'ulls molt bèstia.
4: Però què ha mort? Una persona d'un cop de cadira?
0: No ho sé, la policia, amb la policia hi ha enfrontaments,
3: pedres,
0: aldarulls, saquegen comerços. Això també passa aquí a Barcelona.
3: Oi, sí. Quan encara érem vius, socialment.
6: Sí, sempre passa, casualment passen amb els mateixos.
3: No
6: els mateixos
3: és veritat, això. Enfrontaments amb agents, incendis de contenidors, incendis de vehicles, intents de saquejos en alguns comerços. Estem parlant que l'any passat, quan van guanyar la Champions també el PSG, van ser dues persones mortes, però 600 detinguts. Llavors, ara hi ha menys morts, però més detinguts.
0: Sí. És això, com que hi ha multituds, no? Hi ha molta gent al carrer, la massa s'abraona als carrers a la celebració, hi ha gent que aprofita, que li importa una mera del futbol,
3: i
0: cometen actes vandàlics i llavors passa el que passa. Sergi Ferrer, moltes gràcies. Parlem de la Dua Lipa que s'ha casat aquest cap de setmana a Londres, tu.
7: Doncs sí, la cantant Dua Lipa i l'actor Callum Turner ja són oficials.
0: Respecte a la Dua Lipa,
7: anava a dir Dua Lipa.
3: Què?
7: No, perquè he llegit Callum, però ja sé que es diu Dua Lipa, m'he equivocat. No soc perfecta.
4: Vinga, vamos a avanzar, vale?
7: Són oficialment marit i muller. S'han casat a una cerimònia discreta a Londres, un dels registres civils més emblemàtics del Regne Unit. I l'enllaç ha sigut molt discret. És a dir, només han assistit familiars i amics molt propers, un total de 8 familiars
4: els
7: i 4
4: Lupa
7: amics.
4: I els de l'altre.
7: Els Lupa i els Lipa. I els Culam i Estorna i aquest. És que, clar, que es diguin...
3: Bueno, si no se'l vas fer, ara, tu.
7: Va, segons diversos mitjans, aquesta boda íntima només ha sigut el primer pas de les celebracions perquè estem preparant una gran festa de 3 dies a Palermo.
0: Ara han firmat i després fotran el
7: Bodorio. Ara se'n van a Sicília. I diuen que hi haurà presència de cares molt conegudes del món de la música i la moda, com...
0: Mònica Usart.
7: No exactament, Elton John. Diuen que potser Elton John anirà a tocar aquesta cerimònia.
0: Són amics, clar.
7: I el Simon Poggiacamus podria ser l'encarregat de crear un dels vestits de núvia personalitzats per la Dua Lipa per aquesta ocasió. I aquesta gran celebració serà entre el 5 i el 7 de juny. Per tant, si esteu a Sicília, aneu i ens envieu un missatge amb fotos i àudios de com va la festa.
0: Jo és una notícia que no se m'ha posat bé perquè jo em volia casar amb la Dua Lipa i al final no es va
4: estar. Si et volies casar amb ella.
0: 10 minuts i les 8 del matí. Marc Puga, gràcies.
7: No,
0: quin és l'àudio que s'hauria de fer viral aquest dilluns?
8: Doncs mira, ara que ha acabat la final de la Champions i tenim el Mundial a la vista, us recomano una televisió peruana on estaria bé que fessin el Mundial per poder fer el seguiment, sobretot dels gols, perquè va marcar un jugador, gol de penal, gol lletxot, el jugador es diu Kevin Laura, val? I vull que gaudiu de com els narradors decideixen crear una mica de música amb el seu nom.
9: Venimos gracias a la Bemba. 11 metros, 12 pasos. Le va a pegar Kevin Laura. Nadie invada, dice el árbitro.
10: Vamos
9: Kevin,
10: acá.
9: 3-2-1, le pega Kevin. ¡Gol! ¡Gol! ¿Me acompañas?
10: ¡Vamos!
9: Aparece siempre y hace un gol.
10: ¡Kevin Laura!
9: Juega contra 9, es el goleador. ¿Qué?

0: final...
1: Apareixó el
2: Charlie! És el Perú que menja no fulles de coca, no?
0: Sí, que menja
3: les mastegues, però aquests se les empassen.
4: Aparece siempre y es el golador en un penal. No queda bé.
0: Sí. El tio ni el celebra, com dient, hòstia, quina vergonya.
2: Trobo falta a vegades que els narradors d'aquí siguin una mica més així, no?
0: Ai, sí.
2: Una mica més festius. Gràcies, Xavi.
5: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
6: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
2: Va, Lillo, quin és el remember musical d'aquest 1 de juny?
7: Impressionant, tal dia com avui de 1998, amics, es va produir un terratrèmol mundial al món del pop.
2: Ah,
7: i és que Gary Halliwell...
4: Gary Halliwell...
3: Qui?
7: En plena gira...
2: Sí.
4: Sabeu qui és, no?
3: La de la Spice Girls.
7: Ara! Anunciava que deixava les Spice Girls. Va ser l'inici aquest del final del grup. Les Spice ja no van tornar a ser el que eren. Per això recordem una de les darreres cançons que van cantar totes juntes, que es deia Spice Up Your Life. Elles són les Spice Girls.

0: Doncs avui commemorant el moment en què la Kerry Halliwell va deixar les Spice Girls per versionar, per exemple, el gran clàssic It's Raining Men.
1: It's raining. Oh! Hey! Aleluia!
0: Sempre que sona aquesta cançó penso, sort que no plouen homes, perquè tu imagina't el desastre de sang i fetge al terra.
2: M'encantaria,
3: no, a mi. Fuerte, la Kerry és la que estava bueno, aquella que tenia los pechos super grandes.
4: Mare de Déu, David, per favor.
5: A mi, es que tot lo que dice la cagan, macho.
3: És increïble.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Ha passat molt desapercebut el comentari de catxon de mental de la Mar Puga dient ojalà ploguin homes.
2: Sí, perquè a mi aquesta cançó sempre em fa pensar molt els i penso, uah.
5: Els de la teva edat no suportaria la caiguda, Mar.
4: No.
5: Els que t'agraden a tu.
2: Ai, els curaria.
0: Ei, sí. Com cada dilluns, moment de posar-nos al dia amb les notícies errònies amb el desinformatiu del Sergi Ferrer.
4: Va, formigues, insulteu-me, ja ens ho traiem de sobre.
7: Sentido de l'humor malíssim.
4: Calleu. Els Estats Units i l'Iran estarien disposats a signar la pau si Mònica Usar es compromet a no fer més cançons.
2: Oh!
4: Comenteu-li al Melendi, també, ha demanat d'una altra.
2: No fa gràcia.
4: I la fiscalia investiga Jonathan Andic per la caiguda accidental de la bandera espanyola al dia de les Forces Armades.
2: Oh!
4: Es veu que té un vídeo on es veu que va caure abans, també, ha dit la defensa. I els docents es veuen incapaços de revisar el preacord amb Educació perquè fa tant que fan vaga que s'han oblidat de llegir.
7: Oh, ara.
4: La P amb la APA han destacat des del temps. I Zapatero afirma que està profundament enamorado de su mujer a veure si cola. Llamadme Zetaperro, també, ha demanat.
7: Ullo!
4: Del
7: perro.
4: És bona, eh?
7: Bueno.
8: Muy bueno.
4: Detingut Antonio Lobato per irrompre dins del papamòbil cridant ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
7: Esto es increíble.
4: Antonio Lobato, va exclamar el papa.
7: ¿Quieres saber cuánto vale su coche?
4: I parlant del papa, el papa s'ha compromès a intentar beneir a l'alcalde Almeida pensant que la seva cara havia patit una malformació severa. Habemos carapollo, m'ha dit el papa.
7: Desagradable.
4: Si no sabeu llatí, vol dir, bueno... Ayuso confirma que està a punt d'arribar a un acord de legislatura amb les veus que sent dins del seu cap.
7: Ostres.
4: De momento hay mayoría simple, ha dit la veu 4.
7: Oh, qué vergüenza.
4: I acabem, els amics en piscina tornen a escalar el rànquing de popularitat després de l'hivern.
2: Amigo.
4: Epa, fa molt que no parlem, com estàs? Han rebut ja el WhatsApp.
8: Pobre.
7: También los de los barcos.
0: Per cert, a veure si l'Alan Lillo i el Xavi Cazor la conviden.
4: Ara, ara.
3: És veritat.
5: Empieza el Lillo.
0: Sí, sí, sí, quan vulgueu.
4: Sí, segur.
0: Gràcies, Sergi.
4: De res.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
11: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
12: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte?
13: Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Con Línea Directa, el éxito está asegurado y suena tal que así.
15: Valorado.
14: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
15: 100% asegurado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Matina Codina.

0: vegades l'amor arriba a la teva vida com un tsunami que ho arrasa absolutament tot i canvia, per exemple, el teu, la teva ordre de prioritats, no? Això ho explica aquesta cançó del Sutherland, no? En què ja no els importa tant ser famosos i triomfar a Hollywood, sinó estar amb aquella persona que estimes. Tu, tu, turu! 8:02 d'aquest 1 de juny. Arrenquem setmana i més!
1: Oh!
0: A RAC 105, peu a terra. Bon dia, matineros.
2: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres.
3: Únic,
2: inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: De tot cor desitjo que us hagi anat molt bé el cap de setmana i quan torna la rutina, aquí teniu el Matina Codina, el programa més despert, informatiu, actiu i animat de la radiodifusió catalana. Comença un mes que ve més farcit que una lionesa i esperem que menys calorós que com ha acabat el mes de maig, perquè Déu-n'hi-do, ha estat insufrible. De moment, la Mònica m'ha dit que avui afluixa una mica la calor al migdia, per tant no arribarem a aquelles temperatures boges de 38-39 graus. Però sembla que serà una setmana plena de contrastos que després ens ampliarà ella com fa cada hora aquí al Matina Codina. De moment, Xavi Cazorla, bon dilluns.
4: Hola!
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Ai, amics, que els he ensenyat que aquest cap de setmana que hem estat de càmping a Sant Pere Pescador i per culpa d'això no hem pogut estar al cas de que Bad Bunny ha estat de concert a Madrid.
1: Ai, va!
5: Ni se la sap.
1: Ei, estava a Madrid.
4: Estava a Madrid, sí, i a tot de passar allò de que s'omple la casita aquesta dels nassos i es fot la matraca amb... Ai, qui ha anat a la casita? És una mica com els concerts de la Rosalía amb el confessionari, que ja no es parlava de la música, sinó de la performance.
0: I què,
4: En aquest cas, què? Hi havia l'Ester Expósito, l'Anna de Armas, la Chiara Ferragni... Però és que si mires al fons, vas apartant noies i tal, també es veu algú que no té el protagonisme de l'Ester Expósito, no se la veu ballant així perreo i tal, però que té més calés que tots els assistents junts. Una dona que va començar plegant samarretes i ara és la dona més rica d'Espanya, la Marta Ortega.
0: Home!
4: La filla de l'Amancio, tu!
6: Home, aquesta ha treballat molt per estar on està.
4: Sí, se la veu ballant i plegant samarretes mentre balla. No pot parar de plegar samarretes, tu.
7: Ah, perquè és molt humil.
0: Bé, la notícia és que estava a la casita, però l'autèntica notícia és que faci una excursió per Montserrat amb el seu pare, amb l'Amancio. Això sí que seria notícia.
7: Hòstia, no.
0: Bé, per cert, també hi han anat los Javis, no? La Hibabuc, tothom, eh? Ningú amb un cos, diguem-ne...
4: No normatiu.
0: Exacte, no normatiu, gent tothom famosos, no? Vull dir que tot aquest discurs progre del Bad Bunny...
4: És la nova noblesa, eh?
0: Se'n va a la merda quan veus la casita aquesta. Bé, Sergi Ferrer, a qui vols dedicar el programa avui?
4: A Kylian Mbappé.
1: Ai, mi madre!
8: Tic-tac. Club de sus sueños. Deixeu
4: un moment, eh?

0: sí. És que vull donar pas, però no puc. No
1: és que
0: puc
1: és millor la cançó que el que vaig a dir jo.
0: Estic enganxat a la història que explica aquest aficionat al Real Madrid, no? Molt content, aleshores, amb el fitxatge de Kylian Mbappé per part del Real Madrid.
1: Així estava l'aficionat mitjà quan es prometia, no?, sí, tots els èxits i tot esportius de Kylian Mbappé. Doncs a veure, segur que si no ho heu vist us ho explico jo. El PSG ha guanyat la Champions. Això vol dir que ha cremat França. Bones notícies. Mbappé va marxar del PSG per guanyar títols, per guanyar la Champions. Sí. I en el moment en què va sortir del club, el PSG va guanyar una Champions. Sí. Però és que aquest any ha tornat a passar. No. L'Mbappé està al Madrid, ostres, el Madrid no ha guanyat res, i el PSG ha guanyat la segona Champions.
2: Hola, cascar-la!
1: El tema de guanyar la Champions amb el Madrid, de moment, pues, com la independència, no s'està implementant. Pobret, volia guanyar títols i de moment s'ha trobat amb un entrenador amb un nom impossible de pronunciar, companys de vestidor pagant-se entre ells, un president totalment senil i el pitjor de tot, ni un concert de l'Aitana al Bernabéu.
0: Oh, oh, però bueno, trobant nòvia, no? Sí? L'Ester Espósito.
1: Sí, sí,
0: ja sabem quin era el problema del PSG. No, i això ho va dir, ho vas dir tu, Lucho, eh?
2: Dije
0: vas
2: yo,
0: dir que ara que se'n va a ell, ja podré buenos dominar totes les facetes del joc.
2: Seremos mejores, i tot el mundo decía, este tío es tonto. Pues ahora qué?
0: S'ha tornat a fer molt viral una portada del Marca quan va fitxar Kylian Mbappé pel Real Madrid, que és, si quieres ganar la Champions, ya sabes. Era just abans del fitxatge.
3: Lo dije también el chinguito, sí, ¿no? Mbappé ya sabe lo que tiene que hacer si quiere ganar Champions. Venir a Madrid, ¿vale?
4: Eso lo dice al que la fi.
0: Un dia aquests la posem sencera, sisplau, perquè l'hem trepitjat i no... És un sacrilegi.
5: Un partijano.
0: Marfuga! Quin motiu t'han pes avui a despertar-te de bon rotllo?
6: Estic superfeliç perquè el Papa Mòbil ja ha arribat a Barcelona.
0: Home!
6: Home, jo sabeu que estic fent un seguiment exhaustiu del Papa i ara ja és mes de juny, estem a dia 1, vol dir que aquest mes...
0: Sí, ja no és notícia que...
6: El tenim aquí!
0: Ja ha arribat el Papa Mòbil, és titular.
6: Independentment del Papa. Ja m'emociona. Va aterrar un avió de l'exèrcit espanyol a l'aeroport del Prat, completament tapat amb lones i escortat per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per tant, el tema compta, eh? El vehicle és un Mercedes-Benz blanc del Vaticà, matrícula CSB1, per si algú li interessa.
0: No, no, això és per si salta el radar.
1: El radar, baixes emissions.
6: Transportat des de Roma i traslladat directament fins a Barcelona. Recordem que l'acte més visible serà el 10 de juny, quan el Papa farà aquest recorregut amb el Papa Mòbil fins a la Basílica de Sagrada Família. Sortirà de l'Avinguda Diagonal amb Rosselló, farà Rosselló-Sardenya i baixarà fins a la la família. Nosaltres estarem allà per veure el Papa Mòbil.
0: Olé. Correcte. El Papa Mòbil, que més enllà d'aquest recorregut que acaba de dir la Mar Puga, farà una volta per la pista de l'atletisme de l'Estadi Olímpic. Em fa molta gràcia,
6: sí,
0: això.
6: Wow.
3: És increïble. Vamos, Magic.
0: I també farà uns metres a Montserrat, el Papa Mòbil.
1: Ui, al tanto.
0: No sé, deu ser elèctric, suposo, no? Hem d'investigar una mica.
1: Jo
0: vull investigar exactament el Papa Mòbil aquest, quins són els atributs que té.
3: Per Montserrat semblarà aquests de Red Bull, saps els concursos aquests que es destrossen els cotxes quan baixen?
0: Bé, família, seguim. Falta només una setmana, com dèiem, per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i sembla que els Mossos d'Esquadra ja estan preparant el dispositiu de seguretat que protegirà el Pontífex i els ciutadans que el vagin a veure. De fet, tenim amb nosaltres, feia dies que no venia, el Major Trapero. Bon dia, Major.
7: Hola, què tal? Bon
0: director
7: dia.
0: General de la Policia de la Generalitat de Catalunya. Com està? Com ho tenen, tot això del dispositiu de seguretat?
7: Bé, efectivament, des del cos de Mossos d'Esquadra estem preparant un control perimetral amb unitats de detecció de riscos, antiavalots, multes de trànsit... Bé, anirem amb tot, eh?
0: Ai, tu. Bé, imagino que una visita tan important, senyor Trapero, requereix un dispositiu de seguretat sense precedents. No sé si coordineu les vostres operacions amb altres cossos policials, com, jo què sé, la Policia Nacional, Guàrdia Urbana, etcètera.
7: Sí, no sé, un moment, equip número 2, que sigui aquí el Codina, fotem-me una xapa, a veure si acaba la pregunta.
0: No, res, que deia que deveu necessitar la unió de tots els cossos per cobrir aquesta visita. Vaig sentir que, no sé si, 8.000 agents, no sé quants n'hi haurà.
7: Sí, per aquesta operació hem hagut de comptar amb altres cossos policials, Guàrdia Urbana, policia, etcètera.
8: Coronel, sí. Bueno, entonces, si no les menesté yo esta semana, oye, la verdad es que puedo prestar mi servicio al cuerpo de Mossos para proteger a la ciudadanía.
7: Bé, què tal, Santiago? Bé, bueno, otra pistola no nos vendrá mal. Benvingut a l'operació Gàbia.
8: Ah, mira, muchas gracias, coronel. Yo no le fallaré, ¿eh? Estés usted tranquilo que conmigo armando al Papa no le va a tocar ni Dios. bueno, en este caso Dios supongo que sí que puede, ¿no?
7: Moltes gràcies.
8: És molt gracioso, eh?
7: Rebrà indicacions del director de l'operació, el comissari Ramírez.
0: Bé, recordem que el Santiago és agent de seguretat de RAC 105.
8: Sí, sí, però jo fui...
0: Aquests dies hauràs d'estar amb el papa, també.
8: Yo fuera sido agente de la orden y la ley hace mucho años.
1: Yo fuera sido.
8: Sí, sí, hace mucho años de eso.
7: El posaré en contacte amb el director de l'operació, el senyor comissari Ramírez.
8: Bueno, el comissari Ramírez te tiene pinta de ser de los míos, ¿eh? Seguro que luego nos vamos a tomar una copa de esta que sale a 30 euros, ¿eh? Yo ya me entiendo por dónde voy.
1: Si fuera sido.
8: Si fuera sido, ¿verdad?
0: Si fuera sido.
8: Gracioso,
0: l'Ernest. En fi, sort a tots dos i ens aneu informant de com evoluciona aquesta arribada del papa a Barcelona i tot el dispositiu de seguretat. Eh?
7: Moltes gràcies. Circuli.
1: Jo circula.
0: I no he d'anar enlloc.
1: Bueno, moltes gràcies.
8: Circula, no quiero ver gente aquí.
0: Sí, bé, fico. Què ha passat?
7: Que corre l'aire.
8: Vinga, circulando. Hola. Buen servicio, coronel.
7: Ha begut.
8: Jo

0: l'amor t'espera on menys l'esperes. És així. És així de curiós i és així de real. Una gran cantant amb un dels meus DJs preferits. Per tant, el resultat és infal·lible. És boníssim. We Found Love al Matina Codina. Us he d'explicar una cosa de les olives espanyoles.
1: El primer de tot.
0: Com ja heu notat a la vostra pròpia pell, ha arribat el bon temps i també aquell moment de fotre un bon aperitiu,
2: sí,
0: com
2: ai,
0: cal.
2: Sí,
0: gaudint-lo doncs, amb els amics, la família, la parella, amb qui tu vulguis, i sempre amb la espanyola, perquè sense la espanyola no hi ha aperitiu. Estem a punt de regalar aquí al matí a Codina un dia d'aquests un lot d'olives, la espanyola, amb les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapeño, o les nougues de Hilda, i també el darrer llançament, les que estan farcides de... anxoves de l'escala.
3: Ara, aquestes.
0: Les nostres autèntiques. Doncs res, escolta'm, ha arribat el moment d'anar al súper i comprar les millors olives. És l'espanyola, una aceituna com ninguna. I ara viatgem fins a Argentina amb el Xavi Cazorla.
4: Anem a una televisió argentina on ha tornat a passar que els espectadors podien saludar i ja sabeu que
0: no,
4: en aquests casos és el forat ideal per a aquella gent a qui li agrada trolejar. Com va acabar passant?
5: Frío por ahí. Quiero saludos de Quirolaco La Llena, Ecuador. Ale, querido, saludos de Victoria de Pampa. Lo que pasa es que cuando te tiran saludos como Quirolaco La Llena...
6: Sí, con La Llena.
5: Quirolaco... Ah, claro, boludo, ¿ves? Entré. Claro, boludo, entré. Ah, entré.
7: No, viendo a ver cuánto pasaba hasta que le caiga la ficha.
5: Entré, ¿viste? Boludo, entré. Te das cuenta, boludo, entré. La concha de tu madre, entré, boludo. Quirolaco... con la llena, qué hijo de... ¿Cómo me hiciste entrar? La que te parió, pero sos crack, boludo.
7: Estuvo muy bien.
5: La que te parió.
7: Entró.
0: ¿Quién es el nombre?
4: Quiero la cola, que a Argentina la cola es la manera de irle.
0: Sí.
4: Allò, llena.
6: Es el culo.
0: El culo. ¿Quién sería el nombre?
7: No, Quirola.
0: Ah, Quirola.
7: No? Quirola.
4: Quirola. Cola.
7: Cola. Cola llena. Sí.
0: Jo entenc, per exemple, Rosa Milano, l'entenc perfectament.
4: Oh.
0: Però a quin nom estem intentant dir aquí?
7: Crec que diu Quiro.
0: Quiro.
7: La cola, com si fos italià, i llena, com si fos un cognom castellà.
2: Quiro la cola llena.
7: Quiro la cola llena. Llavors diu, ah, vale, clar.
6: Claro.
0: Quién
6: no, ¿verdad?
0: Claro. Aquests argentins són uns cachondos, Messi, la veritat és que sí.
6: Sí, no,
0: perquè tu no ets argentí.
6: De Messi. ¿Cómo que no soy argentino?
8: Sí que es argentino.
0: És argentí.
6: Como Pablo Simeone, ¿cómo no voy a ser
0: argentino? Simeone també és argentí.
8: Sí. Nació en Espinelvas.
6: Madre mía, ahora te enteras de que soy argentino. Llevo aquí toda la vida hablando en argentino.
7: ¿Qué pensabas que feia? Que tenia mal a la boca.
0: No, pensava que era d'Uruguay.
2: És de Buenos Aires.
7: L'altre, fent accent, ara andaluz.
2: Mare de Déu. No, lo he hecho como mexicano.
7: Programa, no hi ha ningú normal.
2: Lo dice mexicano.
0: Escolta, jo quan surto de Catalunya em diuen que semblo italià. Doncs què vols que
7: digui? Ostres, què dius?
2: Sí. Qui t'ho diu?
7: El seu amic Quiro.
6: Escolta, saps com es diu una africana embarassada?
7: No.
6: Bombo supongo, eh? És bona aquesta,
7: eh? És horrible.
2: Talla, Bernice.
0: També.
7: Sí.
0: No, ja acabo. També em diuen que semblo magrebí.
6: Hòstia, no fotem. No, perquè tu comes molt jamón.
7: Tu a l'estiu, Ernest, tens un to de pell que sembla que tinguis una atracció a la fira aquesta ambulant, la rana cachonda, una d'aquestes. Tens un to de pell...
9: El racisme i...
7: Que no és racisme!
9: Ha arribat a uns nivits.
7: No era racisme fins que tu has dit que era racisme. Ens ho estàvem passant super.
0: Ha quedat claríssim. Que tot això, Cazorla, moltes gràcies.
8: No. A mi, deixeu-me.
10: No corris, que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
14: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: que bona que arriba a ser aquesta cançó de la Shakira, ja us dic jo que serà un dels himnes de l'estiu. És el Waka Waka contemporani, que servirà també, com ja va fer el 2010, per ambientar el Mundial de Futbol. El 2026, a la final, actuarà al costat de Madonna, BTS, i tot això coordinat amb Chris Martin dels Coldplay. Per cert, que ha fet un càsting internacional de ballarins, que havien d'enviar vídeos a l'equip de Shakira, i han seleccionat, per exemple, una nena de 7 o 8 anys, que és una nena rossa amb els ulls blaus, que s'ha fet viral per com balla. Ah. Es mou a les mil meravelles.
1: Deu ser més barato.
0: Sí.
2: Carai.
0: Sí, sí. I la Shakira té 49 anys i no sé si heu vist com es belluga, també. Ja
3: sí,
0: tant. 8 i 24 minuts. Xavi Pardo, bon dia.
1: Bon dia. Va, i no heu vist com em bellugo jo.
3: Epa!
0: Per què ràdio? Per què ràdio?
3: Les
4: notícies per Xavi Pardo.
0: Aquestes són les notícies d'aquest 1 de juny, setmana clau pel conflicte al món de l'educació.
1: Sí, aquest migdia els docents han de començar a votar. El preacord amb el govern per aturar les vagues inclou més sou, més personal i cobrar el deute pendent per les retallades. Què passa? Que els sindicats minoritaris rebutgen aquest preacord, faran campanya pel no i, per tant, mantenen el calendari d'aturades que hi havia convocades per aquesta setmana, tot i que ara els sindicats majoritaris no hi donen suport. Però la COS, la CGT intersindical sí, per tant, avui continua havent-hi aturades a Girona i la Catalunya Central, com estava previst. Veurem quina repercussió tenen i veurem també què surt d'aquesta consulta. Hi ha temps per votar fins dijous. I avui deixem dir també que comença una altra vaga, que és la dels metges, que podria saturar alguns serveis en una trentena d'hospitals, perquè a partir d'ara estan cridats pel Sindicat Metges de Catalunya a no fer hores extres.
0: Estem a un pas de la vaga general, ja. Estan fent vaga tots els col·lectius, tots els oficis, totes les professions.
3: No treballa ningú.
1: Sí, sí, el govern que havia d'anestesiar a Catalunya, eh?
0: Bé.
1: Parlant de la sanitat.
0: Més cosetes, perquè Catalunya sembla el Bronx, també, el Bronx. Els Mossos investiguen un nou

0: tiroteig, en aquest cas a Badalona, que ha deixat una menor de 10 anys ferida.
1: Oh. Sí, està ferida lleu després de rebre l'impacte d'una bala que hauria rebotat. Per tant, va ser una bala perduda que va impactar contra el braç d'aquesta nena, que ara és a l'hospital. La policia ara investiga també un segon tiroteig que va passar prèviament, en aquest cas, a l'Hospitalet de Llobregat. Ben, vull dir que sí que ben bé que Catalunya és el Bronx, últimament.
2: Carai!
1: Hi ha hagut una quantitat de tirotejos concentrats
3: a l'àrea metropolitana. El complet, i dir, doncs, que es tracta d'un tema d'ocupes, que això no ho ha dit.
2: Vostè,
3: això no és una informació que, curiosament, el senyor Pardo l'ha obviat. Són les persones que van matant nenes pel carrer.
2: Què diu? Què diu?
0: Xavier, calma.
4: Ara calma.
0: A veure, va, més coses. Males notícies pels ciutadans de Catalunya i de l'estat espanyol, que és que a partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i el gas. Com sempre, paguem tots nosaltres.
1: Sí, o sigui, ha estat bastant breu el període de temps en què s'ha rebaixat l'IVA tant de l'electricitat com del gas.
5: Però qué bien hemos pasado, este tiempo,
1: sí, ¿verdad? Sí, allò consumint electricitat com si no hi hagués un demà.
3: Jo pensava que no estava rebaixada ja, o sigui, des de feia temps.
1: La van rebaixar arran del conflicte amb la guerra a l'Iran, que va tenir una repercussió directa en el preu de l'energia. Com que va pujar molt el preu, doncs el govern espanyol va rebaixar l'IVA, tant de la llum com del gas, i com que ara els preus s'han anat moderant i han anat tornant una miqueta al seu lloc, doncs han dit que ja no cal mantenir aquesta mesura extraordinària i, per tant, l'IVA de l'electricitat pujarà del 10 al 21% una altra vegada, que és una pujada que es notarà ja al rebut d'aquest mes de juny.
0: Vosaltres sou d'aquesta gent que us mireu la factura, el detall i tal, i mireu els quilowatts, tot això.
3: No, jo el detall no, però sí que em cago en tot quan arriba l'extracte del banc.
0: Però una cosa és l'extracte i l'altra és entrar a la factura, el desglossat aquest.
1: Sí. A mi m'agrada veure la gràfica. Sí. Sí que ha estat més o menys que el mateix mes que l'any anterior. L'octubre d'aquest any tant, l'octubre de l'any passat tant, què va passar? Que hi feia més fred i havia posat la calefacció aquell lloc. M'agrada mirar... Sí,
0: llavors
1: sí,
0: li dius a la teva parella, tanca el llum que hem gastat més que l'any passat. Sempre és culpa de l'altre. Escolta, viatgem fins a França, on un ciutadà ha guanyat 30.000 euros en un portal d'apostes i ho ha aconseguit amb la temperatura d'un aeroport de París.
1: Sí, això va ser el 15 d'abril. La temperatura d'aquest aeroport era de 18 graus. Fins aquí tot bé, perquè els aeroports sempre hi fa fred. Però l'individu va apostar que la temperatura pujaria a 22 graus.
3: No sabia que es podia apostar per la temperatura.
1: Sí,
4: però no podria... ho fas.
1: En aquests portals, en aquestes plataformes, pots apostar el que vulguis. Doncs ell va apostar que la temperatura d'aquell aeroport pujaria dels 18 als 22 graus i ho va aconseguir, realment. La temperatura va pujar fins als 22 graus i va guanyar una pasta gansa, que va fer trampes. Va anar al termòmetre i el va...
3: manipular.
1: Amb una secada de cabells portàtil.
4: Hola!
1: I el va escalfar.
3: Ostres!
1: Fins que la temperatura del termòmetre va pujar a 22 graus.
0: Això ho havíem fet tots per saltar-nos classe.
3: Sí, l'escola.
1: Amb el termòmetre de mercuri, de quan érem petits.
0: Molt bé, doncs hi ha gent que se les empesca totes, però al final s'enganxa abans un mentider que un coix.
1: I tant.
0: Pardo, gràcies per les notícies.
1: A vosaltres, guapíssims.
0: Perquè al matí acudint ens agrada tonteria, però també ens agrada estar informats.
6: Matina Codina. Like the legend.

0: Tot un clàssic de l'electrònica dels Daft Punk, Get Lucky. Per tant, molta sort en aquesta setmana i en aquest mes de juny per tota la parròquia de matineros.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: 8:33 minuts. Ens continuarà suant la xella o no aquest dia?

0: Pels que divendres no ens vau poder escoltar, vam assistir aquí al Matina Codina a l'estrena mundial del hit amb Su a la Xella, versionant Aitana Superestrella, amb la Mònica Usart cantant a les Mil Meravelles.
1: Ja li agradaria a l'Aitana semblar-se la meitat de la
2: Mònica.
0: Segur. No, però és que realment els registres de temperatura al mes de maig han sigut extraordinaris i, sens dubte, l'actualitat meteorològica demanava una cançó. La pregunta és, Mònica, què? Continuarem en la línia del mes de maig?
2: No, tanta calor no farà aquests dies. Aquesta setmana vindrà marcada més per alts i baixos de temperatura, però no tindrem els extrems que la setmana passada vam fer enfilar la temperatura fins gairebé els 40 graus en punts interiors de l'Ebre. Hem tingut un final de maig que ha sigut històric. Doncs de moment no. Avui sembla que baixa la temperatura entre 1 i 3 graus, màximes de 27 a 33 graus. Farà calor, però no serà tan intensa. Demà baixa més la temperatura, sobretot al nord i també al Pla de Lleida. Dimecres baixa una mica més a tot arreu. De fet, dimecres serien entre els 25 i els 30 graus els termòmetres al centre del dia, per tant, prou correcte.
0: Sí.
2: I venim d'on venim, eh? I després dijous la temperatura pujaria un pèl, però tot i això dins d'aquest control, d'aquest rang que dèiem, entre els 25 i els 30
0: graus. I pluges què?
2: Doncs de moment, aquesta tarda, al Pirineu, també cap a Osona, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Demà sí que poden ser més extensos i afectar també sectors de la Catalunya central, comarques de Girona, prelitoral de Barcelona, a banda del Pirineu i del Prepirineu. Dimecres sense pluja i dijous a partir del migdia també arribarien ruixats que entre la tarda i el vespre escombrarien tot el país. Ai, ja ho anirem seguint perquè tenim una setmana molt variable.
0: Correcte.
2: I ara mateix entre 19 i 22 graus a Barcelona, 21 graus a Tarragona, 18 a Lleida, 20 a Sant Cugat del Vallès, 17 a Girona, 21 a Mataró i 22 a Alcanar.
1: Mònica, i comencem el mes de juny.
3: Sí. Home, i tant.
1: Arriben les tradicionals dites, que sempre m'agrada compartir amb la meva companya,
2: sí,
1: en aquest cas el juny.
2: Digue'm.
1: Pel juny, la falç al puny.
2: Molt bé.
3: Home, quaquet.
0: Sí, perquè és època de començar a cosechar.
2: Ja
0: és
3: una altra.
1: Època de sega, de cereals.
0: Sí, correcte.
1: Correcte. Juny assolellat i ben tronat, any de vi i blat.
2: Molt bé.
0: Assolellat i tronat, segurament...
2: Clar, les dues coses, anar combinant sol i tempestes i...
0: Va, una última, Francesc.
1: Per Sant Joan, les garbes al camp.
0: Què són garbes?
1: Doncs, bueno, doncs ja ho saps, la sega doncs porta...
2: No, això,
0: crec que és aquell estri per garballar el gra de la palla, no? Per separar el gra de la palla.
1: Si m'haguessis deixat acabar la...
0: No, no ho sabies, no ho sabies. No ho sabies.
2: Quin morro.
1: Trons de juny.
0: No, si t'he dit l'última.
1: Collita lluny.
3: Però aquest era molt bo, que...
2: Què ha passat?
4: Ha valgut la pena.
3: Però bona, que...
0: Mònica Usart, moltes gràcies i...
3: Bon
0: juny a tothom.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Si et pregunten què escoltes,
7: digues la veritat. Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: cançó bonica, aquesta del Max Navarro, que s'ha reinventat després de passar per Operació Triunfo, cantant en català aquesta meravella, que és tot un número a la teva música. Inigualable. A tu t'agrada, Marc Puga, el Max Navarro?
1: M'encanta. I a més avui veuré el Max aquesta tarda, jo.
2: Exclusiva.
3: Sí. No,
1: ja li preguntaré què tal.
0: Però has quedat amb ell o...
1: No, ja el veuré un lloc, ja te m'ho explico.
2: A un lloc, eh?
1: Sí, no vull dir-ho.
3: Ja sé per on vas.
0: Sempre tan misteriosa.
1: M'encanta el Max i m'encanta aquesta cançó. És meravellós.
0: Felicitem-nos per tot això. Bé, avui arrenquem mes, com portem dient des de les 6 del matí aquí al Matina Codina, i no és un mes qualsevol, és un mes de juny, doncs, en què vindrà el papa de Roma a Barcelona. Sí. Després, des del 1982, que un papa no ve a Barcelona. Home, tindrem la revetlla de Sant Joan. Comença també l'estiu, el Mundial de Futbol, el Cabró Roc, les vagues dels professors. Bé, hi ha un fotimer d'esdeveniments importants. Per aquest motiu hem convidat el nostre tarotista de capçalera perquè ens informi del que ens depararà aquest mes de juny. Per tant, saludem-lo ja. Bon dia, Sandro Feil.
4: Hola, buenos días a todos. Sandro Feil, para servirles. ¿Cómo están los señores?
3: Bé. Normal, sí.
4: Vamos tirando, que ya es mucho, ¿verdad?
0: La temporada fa baixada ya.
3: Pero no os preguntis per això, va.
4: Vamos a ver, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
0: Bé, jo sóc l'Ernest Codina, d'aquí de RAC 105.
4: No me digas más. El Senglado sona, ¿sí?
3: Sí. Manda vinar.
4: Vas a recibir un premio, por cierto.
0: No, ja l'he rebut, Sí. Me'l van donar a la Cambra de Comerç d'Osona, Talent Innovació 2025, sí.
4: Aquest cap de
0: setmana va ser. Bueno. Gràcies a la Cambra de Comerç, per cert.
3: De res.
0: Bueno, que això no és de futur, que ja...
3: Una pausa que has fet, tio, parar de guanyar calés tontament.
0: Ja, clar.
4: Vamos a ver, ¿qué le gustaría saber al cerdito? Venga, vamos allá.
1: El cerdito,
3: Dios. El cerdito d'Osona.
0: No falti el respecte, que a més li estem pagant diners, hòstia. No? Qui paga mana, tu. Aviam, comencem amb el més potent, que és com anirà la visita del papa Lleó XIV a Barcelona.
3: Bona pregunta, cerdito.
0: A més, seria jabalinito, no?
3: Ara,
1: sí. Ai,
3: ara està fent veure que riu perquè li costi més la trucada a nosaltres, clar. Saps? Veus? La típica tàctica.
1: Que morro.
4: El papa de Roma, vamos a ver.
0: Va, Sandro, sisplau.
4: Venga, papa de Roma, que por la puerta asoma, ¿sí?
3: Joder.
1: Mare meva.
4: Veo gente.
1: Sí. Bueno.
0: Yo veo mucha tontería, yo.
4: Veo mucha gente.
0: Sí.
4: Oleadas de gente, sí.
3: Ostras.
4: Muchedumbre aplaudiendo a su santidad.
0: Bravo.
4: Gente en los balcones.
0: ¿Ah? Sí.
4: Veo una estrella, ojo, una famosa, una estrella invitada desde un balcón. Con un abanico de Osborne. Una especie de cantante como de flamenco, una tonadillera o algo así.
5: Però no deu ser la mar.
3: No, la mar.
4: Ah, sí, és la mar.
5: Un amic amb un balcó al carrer Rosselló.
3: Això va dir l'altre dia.
4: Es verdad, bien. Bueno, pues en general va a ser una visita perfecta, sí, sin incidencias, muy bonita, y con un papa espléndido, sí.
0: Bueno, no ens has dit res nou, però bueno.
3: Però ho ha allargat.
0: Algú més?
3: Sí, jo, aquí, Xavi Cazorla, del Matina Codina, també de RAC 105.
4: Sí, ja m'imagino que li llamaràs de Radio Caracol, ¿verdad?
3: Sí, és veritat.
4: Dígame, ¿qué le gustaría saber? Tontolava.
1: Ah, jolín, tu. Que és respectuós.
3: Que li diguis cerdito a l'Ernest, vale, però a mi tontolava no... Bueno, és igual. Bueno, m'agradaria saber com serà el Cabro Roc d'aquest any, que comença d'aquí a, deuen ser, 11 dies, una cosa així.
4: El Cabro Roc.
3: La pregunta, no, Xavi? Molt bé.
4: Vamos a ver.
0: Abans no ha tirat, amb el papa no ha tirat cartes, però ara
1: no,
0: sí.
1: Ara sí.
3: Són molt dures, les cartes.
4: Me sale un festival lleno a rebosar. Éxito total.
3: ¿Mm?
4: Muchísima gente.
3: Ah.
4: Una mujer como flamenca.
3: ¿Qué?
4: El público.
3: No serà la mar.
1: Una cosa.
3: Que potser hi va.
0: Estic pesat, Sandro, va.
1: No, com la mar, una sevillana.
0: Però pots dir-nos coses que passaran.
3: Està obsessionat.
4: Poder con la mar, se apunta un bombardeo, eh?
3: Sí.
4: La de quedarte en casa, ¿cómo la lleva?
1: Bueno, no, i m'agrada fer coses, tinc una vida social activa, que us que et digui.
4: Bueno, en cuanto al show, van a ser dos días impresionantes. Veo a catarras.
3: No?
1: El show.
4: Búhos.
0: Sí.
4: Amics de las arts. Figa sí. Flower.
0: Estàs llegint el cartell, no?
4: Su-u.
1: Su-u.
3: Què va ser su-u?
0: Què més? Sandro, va. Que
3: es que no se li pot dir res.
1: Avui està tonto el Sandro.
3: Ay, mi madre. Llevamos 80 euros ya de llamada.
4: Me sale la carta de la sopa de ajo.
1: Ah, sí?
3: Sopa de ajo? Què vol dir això?
4: Pues que se repite que no veas. Es que siempre van los mismos.
3: És veritat, això, eh?
0: És veritat. Escolta, va, anem acabant. Què ens pots dir del Mundial de Futbol que comença l'11 de juny a Ciutat de Mèxic?
5: Ernest, no, jo aniria acabant perquè té el parquímetre aquest activat i estic veient 170 euros.
1: Per riure.
0: Però paga RAC 105. Va, espavilem.
4: Bueno, vamos a ver el
3: selecció
4: fútbol.
3: Guanyadora, ni que sigui, va.
1: Sí, el va, digan, si guanyarà 2000... el Mundial.
4: Venga, callaos y os lo digo, ¿vale?
3: Vale, perdona, ya calles.
4: Me sale una carta de izquierda a derecha. Oh. Una carta que viene como por la izquierda, contradirección.
5: ¿Qué vol dir això?
4: Pues que ganará Inglaterra, hijo, que pareces tonto.
1: Venga, otro.
3: Tonto.
4: Este va a ser un gran mes. Pero vamos, lo más importante va a ser la visita mundial del Papa León XIII.
0: No, que es ¿cómo? 14.
4: Pues agafa un cagarro y esmorza. Bendiciones.
1: Toma.
4: Y buenas noches.
1: Bona nit.
0: Has vingut tontíssim. No vindràs més, Sandra, ja t'ho
4: dic. No me toques.
0: No, perquè et prens el pèl.
3: 209 euros portem.
4: En tu cara.
2: Matina Codina.
6: Volvemos a ser niños.
2: El millor que pots escoltar. Camí del Matadero.
7: Rec 105 Barcelona.
8: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
13: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
14: Césped Solución.
15: Més informació a céspedsolucion.es.
16: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
17: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.

0: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: De seguida farem la secció de tele amb l'Alan Lillo, com cada dia, però abans repassem com estan les carreteres amb el Ferran Aràndiga. Bon dia des del RAC.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada avui dilluns amb un accident a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es queden els vehicles al voral en sentit sud i provocant fins a 5 quilòmetres de retencions. Un segon accident ja fa una estona a la ronda de dalt de Barcelona, talla un carril en sentit sud provocant 4 quilòmetres de cues en sentit Llobregat. Per altra banda, destaquem dues avaries, una d'elles a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, que en sentit sud talla un carril de circulació provocant fins a 7 quilòmetres d'aturades. També tenim una avaria a la B30 entre Cerdanyola i Sant Cugat, que també en sentit nord i en un carril provocant 4 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència.
0: Arriba
2: bon
0: Movento...
2: dia.
1: Perdona, és que anaves a dir només... Pensava que només diries bon dia i amb la molta paciència m'he liat. Ja està.
0: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment. Reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
1: He atropellat jo el Ferran Aràndiga, no?
3: És que per què demana paciència a ell?
4: Com si em vull posar nerviós jo al volant.
3: És culpa de Llarnàs.
1: Sí, sí. No, no, això és com l'altre dia la meva mare que em deia que cancel·lés un acte perquè jo anava tard al cotxe. Anava tard. Dic, mama, jo tinc dret a enfadar-me també. Tinc dret a estar de mala llei.
4: Clar, evidentment.
1: Després en parlem.
4: No obstant. Hey guys, this is Bruno
1: Mars. A RAC 105. Estàs

0: Preciosa aquesta balada de Bruno Mars, un Bruno Mars que, per cert, és catalanòfob, ja us ho dic ara.
1: Ui!
0: Perquè, sí, home, sí. En la seva gira europea no passa per Barcelona.
2: Ni per Gent, tampoc. Oli.
0: Farà dos dies a Madrid al Metropolitano, també se'n va a París, a Londres, a Milà, a Amsterdam, Berlín, però res de Barcelona.
1: Doncs deixem-lo de posar, que el posin a los 40 a Múrcia.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Boicot a Bruno Mars. No, home, no, perquè la seva música és superior a tot això. 7 minuts i les 9, Alan Lillo, fem un repàs a coses que t'han cridat l'atenció de la Caixa Tonta.
4: Sí, arrenquem amb una situació que a mi m'encanta, em fa molta gràcia i passa molt de tant en tant, que és quan un convidat s'enfada perquè el presentador no el deixa parlar. Ah. És el cas d'Ernesto Ekaizer.
1: Ui.
4: El periodista i escriptor estava exposant una opinió.
0: Fot unes turres d'Ernesto.
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Ho feia al programa Males Llengües de Televisió Espanyola. Li van dir que ja anés acabant.
0: Sí.
4: I, bueno, això es veu que no li va acabar d'agradar gaire.
1: Claro.
5: Pero hay otro elemento.
6: El señor Terminamos ya, breve ya, el último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago, por favor.
5: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
6: Te pido brevedad en el último elemento.
5: Mira, si te interesa, te lo digo. Si me cortas, se acabó la historia.
1: ¡Hola!
5: Y te quedas tú con tu programa.
6: Ernesto, calma y buenas tardes. Calma. Tengo a dos personas esperando. Calma.
0: Aquest soroll que se sent al final és l'Ernesto tallant la connexió.
1: Oh,
0: si cada cop que a mi em talleu en aquest programa, jo hagués
1: No tallen tantes vegades.
0: Hagués d'enfadar-me.
1: Algun dia puntual.
0: No, prou, ja. Veus? O sigui, és que no vindria mai a jo fer el programa.
1: Claro, Toni.
0: A veure, Ernesto, bon dia.
7: Buenos
0: Què
7: días.
0: Va passar aquí exactament amb aquesta situació amb el programa de Males Llengües?
7: Los procesos judiciales son largos y amplios de explicar. Si no me dejan explicar, por ejemplo, que la sala segunda de lo penal,
8: bueno, el que
7: Toni,
8: passa és que...
0: Toni Clapés,
7: però Toni, estava hablando yo, me estaba interpelando.
8: Bueno, ja, però és que, claro, és que tries tant en exposar una opinió que ens estem avorrint.
0: I a vegades a mi em passa escoltant-lo que no entenc el que diu.
7: Bueno, pues el auto...
0: L'argot és tan complicat i fas tantes voltes...
7: El auto del juez Marchena, ustedes recordarán, explicamos anteriormente
0: si ya no es
7: del caso del juicio de la Kitchen,
0: es que
7: está basado en
0: no
7: la
0: sabem,
7: Púnica, que
0: no
7: ustedes
0: sabem.
7: Recordarán que fue el mismo
0: També
7: encausado.
0: També dic una cosa, l'editor del programa decideix quan s'ha d'anar acabant. Vull dir, si tu el último elemento rápido, claro. Pues te espabilas.
7: Es muy difícil ser rápido cuando
9: calma,
7: está premiando...
9: Calma, calma y buenas tardes.
7: No me digas calma, que te reviento la cabeza con el orto.
9: A ver si
7: la que torcido.
4: Però l'Ekaizer, en aquest cas té raó, perquè ell diu, si ja t'estic dient que és a l'últim.
7: Claro, jo ja estava dient que era l'últim.
4: Ja acabo, no?
0: Sí, claro. Però tu saps que l'últim elemento de Ekaizer
4: pot
0: ser una hora tranquil·lament. Sí,
4: també és veritat.
0: Bé, canviem de canal, va.
4: Sí, a casa nostra, TV3, col·lapsa.
1: Col·lapsa.
4: Les mamarazzis van passar per aquest programa per parlar de la nova vida de Pep Guardiola.
0: Tema delicat perquè Guardiola és intocable en aquest país,
4: Sí, sí, i a més els mamarazzis reben moltes crítiques sempre que parlen de Guardiola. En aquest cas, expliquen, clar, què passarà ara amb Guardiola, que ja ha deixat, doncs, el futbol a Anglaterra, no? I van assegurar que, atenció, si teníeu ganes de veure Pep Guardiola per Catalunya, aneu-vos-ho traiem del cap.
10: No té pensat tornar a viure a Catalunya.
11: La seva s'empadronarà.
10: No, la seva residència... Està bé que ho diguis, això, també. La seva residència vital, fiscal, i totes les residències possibles estaran a un país on les llibertats són tan cookies com Abu Dhabi. Allà s'instal·larà Pep Guardiola, al mínim els 3 primers mesos, de 3 a 6 mesos, amb el rei Joan Carles i amb tots aquests, amb el Froilán.
12: Es veu que necessita descansar, suposo que prendre decisions sobre el seu futur, perquè saps que té moltes ofertes a sobre de la taula. Una d'elles, que també vam informar a les mamarazzis, és que la selecció d'Aràbia Saudita li havia ofert 50 milions
10: d'euros
12: d'impostos per anar de seleccionador allà. I ell de moment ha dit que no, que necessita pensar, i és per això que s'agafa mitja temporada sabàtica i, com m'explicava la Laura, marxarà a Abu Dhabi entre 3 i 6 mesos a descansar i a prendre decisions, imaginem.
13: Cert.
0: Hola, Pep. Em sembla que no et cauen gaire bé les mamarazzis.
13: No, perquè aquí són elles per dir que on estic jo tributat, on me tributo.
0: Sí, a més, puc tributar a Abu Dhabi. Tu ets lliure d'anar a viure on et roti, no?
13: I puc estar tributant en un lloc i passar per Catalunya, també. No tinc família, tinc amics. Som en Jordi Basté, per exemple.
0: Ara, jo, a mi m'ofereixen 50 milions per anar a entrenar a Aràbia Saudita, i ho sento molt, però jo hi vaig. Com si he de... Si he d'entrenar, no sé, fent mímica.
1: I ara et ha de fallar molta gent perquè t'avisin a tu,
12: Tot és possible.
1: Bueno, de moment Guardiola ja ha dit que no. Sí? Ja ets més a prop.
9: Exacte.
1: com el de la Dua Lipa, potser igual.
4: I això que era net, jo els acceptaria bruts, fixa't.
0: Bé, bueno, Pep, alguna cosa més que vulguis dir sobre aquest document que acabem d'escoltar?
2: Vete a cenar un dia a casa, Pep.
13: Oye, pues sí. Vete a cenar. Un quedem i fem la fem petar i parlem de coses que ens han passat a tots.
0: Sí. Ideològicament em sembla que esteu a les antípodes, sí. Excepte amb aquesta qüestió d'anar a viure a Abu Dhabi. Bueno. Escolta'm, que foti el que vulgui el Pep Guardiola.
9: El diner és el llenguatge universal. Ara. I aquests dos, mira, amb el diner, s'entenen.
0: Jo ja sabeu que estic a favor de pagar impostos, ho he dit diverses vegades aquí, però l'hòstia que m'han fotut a la renda, que es diu, tothom diu que és molt bona notícia haver de pagar la renda.
11: Sí, sí. Heavy, no?
0: Però jo, teòricament, ho faig tot bé per no haver de pagar i cada any pago.
1: Ja, però només pel fet de ser autònom ja palmes. Ja. Sí. Has de fer-ho tan negre com s'ha fet sempre.
0: Acabem escoltant el Jordi Basté a Televisió Espanyola.
4: Sí, perquè el Guardiola es lleva Vendora Vendora com aquest protagonista, que és també alhora el seu amic. Aquest tall és del I ara què de la 2CAT i segur que l'entendran molts matineros que també es lleven a hores intempestives. I és que Jordi Basté parla d'aquesta cosa de dormir molt poc entre setmana i al cap de setmana intentar recuperar.
0: El tòpic aquest de que la son no es pot recuperar, ell diu, el desmenteix.
14: Que tu què et relaxa, per exemple? Què et distreu? Què...
15: Dormir. Sí, perquè jo he descobert una cosa que trenca totes les normes, Sílvia, de tot el món dels caps de setmana.
14: A veure...
15: La son no es recupera. Hòstia, si recupera.
14: Sí, eh?
15: Jo arribo el cap de setmana i puc dormir 11 hores.
14: Però això és gairebé un dop.
15: El divendres, la ventafocs. A les 12 de la nit, estigui on estigui, caic rodó. Llavors, què passa? Que quan em poso a dormir, l'endemà al matí, que m'hauria de llevar a les 4:24, el cos diu que no, que tiri, que tiri, que tiri. Jo em puc llevar a la 1.
14: Ah, sí,
15: o
14: eh?
15: O tant. Hosti, però és que llavors els dissabtes, a la tarda, faig migdiada. I llavors penso, a la nit no dormiré. 11 hores més. I arriba la nit del diumenge i llavors m'he de fotre totes les pastilles com si fos la Whitney Houston. Me les foto totes per intentar dormir perquè el diumenge el cap diu no podràs dormir, no podràs dormir, no podràs dormir i efectivament
14: no pots dormir.
15: No puc dormir.
9: Això és el que passa.
0: Bon dia, Jordi.
9: Bon dia, Catalunya.
0: Tot ho vens com si fos una notícia, eh? Tot com si fos la gran notícia, la son es recupera, la setmana dorms 22 hores i llavors el diumenge no hi ha Déu que t'adormi.
9: Per
0: tant, la son es recupera, Basté.
9: Es recupera, allò de... La son no es recupera. Sí que es recupera.
1: Obre'ns el Jordi. Sí que fa veus.
9: Ara, això sí, el divendres, com la ventafocs, patapam. Sí. Per molt que vulguis veure la 2CAT, la 3CAT, 4CAT o 5CAT.
0: Sergi, tu recuperes la son?
1: Jo no.
0: Tu recuperes la son, Mar, el cap de setmana?
11: No.
0: Tu recuperes la son?
1: Ni de conya, no.
0: Jo tampoc. I tu, Jordi?
9: Jo sí.
1: Jo, eh.
9: Sí. Teniu Netflix, vosaltres?
11: No.
9: Mar, tu no.
11: Sergi, no.
9: Jo sí.
1: Algú més, Jordi?
11: Alguna cosa més?
9: Teniu telèfon fixe, teniu?
11: No,
9: què
11: va?
9: No, tu tampoc, Mar.
11: No.
9: Jo sí.
1: Què més?
9: El Bad Bunny veu anar.
1: No.
9: Tu no, Sergi?
1: No.
9: Alan, no, tu tampoc.
1: No.
9: Tu, Ernest, tu sí, no?
0: Jo sí, jo no.
9: No vas, no? Jo sí.
16: Tens Netflix?
17: Sí.
16: Sí, tens Netflix?
17: No.
16: No, tens Netflix?
17: Sí.
16: Sí, tens Netflix?
17: Sí.
16: Val. Tens Netflix?
17: No.
16: No? Jo sí.
9: Jo sí. Jo sí que en tinc, vosaltres no, però jo sí.
11: Que mono.
18: Bueno, doncs, molt bé.
11: I tu, Toni, tens Netflix?
18: Jo no tinc res. Ni ganes, ni res. Oh.
1: Quanta gent d'aquestes històries. Hi ha molta gent aquí.
0: Les 9 del matí. Gràcies, Alan Lillo.
4: A vosaltres!
19: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
20: Matina Codina!
21: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
22: Mal picant?
21: Què havia de ser, si no?
22: Però què va ser?
21: Apendicitis. Operat d'urgència.
22: Ostres.
21: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
24: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
5: Sou molt bona gent.
3: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
17: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar Gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
25: I els frescos d'Aldi!
22: Al!
25: Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
22: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
24: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
26: Gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
24: Premis Rexen 5.

0: Disc completíssim, èpic i també emotiu. Nexo va sortir el 22 de maig i trobareu cançons com aquest Me Acuerdo de Ti. Bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia, què tal? Ara. Home!
0: Aquesta secció només la trobareu aquí al Matina Codina perquè la Mar Puga ens obliga per contracte a parlar de Tu cara me suena. Estem ja, quina gala estem?
1: Mira, us anem a dir, gala marcada per la pena una mica, perquè ja hem passat l'Equador, estem a la gala 7, vol dir que estem a la recta final
2: quins
1: una
2: nervis!
1: Mica. Jo estic extremadament trista.
2: Ja hem passat l'Equador,
1: Ja hem passat l'Equador de Tu cara me suena.
0: Per qui no sàpiga de què va el programa, podem fer un recordatori, petit recordatori?
1: Sí, per qui no sàpiga de què va Tu cara me suena, és un programa d'Antena 3 on famosos imitant a cantants i bàsicament ja està. Sí, hi ha una classificació
0: i tu vols ser famosa només per poder anar a tocar més bona, tot i que ja hem comentat en diverses ocasions aquí el programa que cada vegada baixa més el nivell dels famosos.
1: A mi no m'agrada dir vull ser famosa, no és que vulgui ser famosa, és que vull, el meu, la meva meta professional i laboral és està a Tu cara
0: me suena. Tu ets un mamà quiero ser artista de manual.
1: Jo mamà quiero estar en Tu cara me suena.
3: Sí, senyora.
1: I compte, que cada cop estem més a prop.
0: Al tanto.
4: Què passa? Què?
1: Jo dic que cada cop estem més a prop.
2: Ah, sí?
1: Dit això...
0: Però pots parar de fer titulars a mitges?
1: No, perquè si la gent es manté enganxat.
0: Això que fas és...
1: Bueno...
0: No, és desinformar.
1: No, desinformo. Explico coses que... Bueno,
0: però
1: ja per què
0: ha passat de nou respecte a la setmana passada?
1: Res.
5: Que coneix l'animador del públic i es pensa ja que està dins el programa ella.
1: Res.
0: Escolta, de moment, repassem la gala d'aquest divendres.
1: Repassem la gala d'aquest divendres. Començarem escoltant el Martín Savi, que és aquest noi d'Argentina, Vull dir, és que clar, si tu el Martín, que és d'Argentina, jo puc anar, tu creus, o se'n refereix,
0: que saps? Que si és el Martín Savi, ningú sap.
1: No, és molt famós, ella és un cantant d'òpera que canta molt bé i ha fet el primer canvi de sexe, ha imitat a la Adele.
2: Ah, de fíjate.
0: Aquesta és la de l'original, no és el Martín.
1: Ah, sí?
0: Sabia.
1: Doncs em sembla que era el Martín. I ha cantat aquesta cançó i ha guanyat la gala emportant-se tots els 12 del jurat i del públic perquè ho ha fet així. Home! És un noi,
0: Ni tan mal,
1: Molt bé.
0: I l'han caracteritzat de dona, aquí el Martín Savi.
1: Sí, molt ben caracteritzat, d'Adele, i a més el jurat ha dit, com estamos buscando este Martín, lo hemos encontrado ya, saps?
0: El jurat ja l'Àngel Llàcer.
1: Ja l'Àngel Llàcer.
2: El Martín Savi.
1: Que el Martín,
2: Àngel. Me gusta mucho, me estás transmitiendo mucho, has cantado de mujer, que es muy difícil, y yo me recuerdo una vez que vaig estar a punt de morir perquè tenia diarrea.
4: Sí, no tornis a dir. Ens mataràs d'avorriment a nosaltres.
1: Està l'Àngel, la Txenoa, la Lolita i el Flo. Vinga, va, seguim amb el J. Cabello, que és el preferit del Sergi.
0: Ojo, el nivell dels famosos, J. Cabello.
1: J. Cabello és un cantant que compleix el seu somni perquè ell tenia moltes ganes de fer aquesta actuació que fa, imitar el musical del Rei León, de la Gran Via de Madrid.
2: Ai, que bonito.
1: Sí, i canta aquesta cançó.
0: Molt bé, la posem, ja.

0: Això és de la Sirenita.
1: No, això és el Rei León, Toni. A més, li porten a l'elenco original del Rei León. És que ja,
2: ah, sí,
1: és, que ja és música Antena 3. És que ho fan tot. Sí, perfecte. Venen el, ve la noia oficial que fa de Nala i imita, imita fa l'actuació amb el J. Cabell. Jo fa molt, molt
0: per ell. Aquesta febre per veure el Rei León a Madrid, algú me la pot explicar?
1: Jo no he anat.
3: Jo tampoc, però
2: perquè
3: és la...
2: això o el cartell de Sueps. No tenen res més allà.
4: Jo sí que hi vaig anar, només per lligar.
2: I què?
1: Per lligar, el Rei León.
2: Amb qui? Amb la Nala?
1: No, amb animals?
4: No, perquè la meva dona, en aquell moment, era la meva parella, nòvia.
0: Sí, estàveu començant.
4: Sí, li agrada molt.
1: Ah, que mona.
4: I no sap que a mi em va avorrir com una ostra, allò. Ai, sempre li vaig dir que a mi també em va encantar, l'obra. Però em va semblar extremadament
3: avorrit. Com li va gustar un hombre musical, si això de Sarasa, eh?
1: Calla, calla-te.
4: Sí, sí, no, això estic d'acord.
1: Anem amb un tema que és aquí el que ens interessa més, aquest tema. És que estan, digues, estan bojos. Que, anem amb el tema que ens interessa més quan parlo de Tu cara me suena, que és el meu preferit del món. Sí. Ya sabeu que jo aquesta edició vaig amb Jesulín de Ubrique.
4: Claro, como todos.
1: Sí. Bueno, todos no lo sé, jo vaig amb Jesulín de Ubrique i aquesta gala imita La Unión.
0: Ah, sí.
1: I porten el Rafa de La Unión, a l'original.
3: Mm. Que no sé ni de què em parla.
1: Que...
2: De veritat, de veritat.
0: Però La Unión són aquests. Ah. Un grup d'aquests.
2: De... Vale. De la Primera República.
0: Sí.
2: Vale.
0: Sí.
1: Ara, del que ve al final de la secció no entendrà res, vale. Vale, Sergi? Vale. Llavors porten el Rafa de la Unión original i canta juntament amb Jesulín de Ubrique.
5: Sí, tu!
1: Oh, és ell, el que ha dit sí, tu.
3: Ell, qui?
1: Jesulín. Escolta. Ara,
0: això és...
1: Ara.
3: Això és, de,
0: això és de l'Espanya de l'Espanya castiza, de l'Espanya de les Castelles, val? En blanc i negre. I a la Mar Puga per això li agrada tant.
1: No, jo no soc molt, de La Unión, però com soc de Jesulín l'hem de posar.
2: Com pot ser que la secció més preparada d'avui i la més documentada sigui la que menys s'està entenent?
1: No, la gent sí que l'entén, jo crec que ets tu que no l'entens.
0: Estem seguint els famosos que han quedat a tocar amb Jesulín, les que no sé, no sé què no entens.
2: Els famosos aquest...
1: És el que no entens.
2: J. Cabello cantant no sé què, i ara estem amb La Unión. És que de què...
1: Perquè la gent que ens escolta sí que sap de què estem parlant.
0: Ja pensa que els nostres oients tenen cultura, Sergi.
1: Toma!
6: La Unión hace la fuerza.
1: Sí, correcte.
0: Va, escolta, escolta,
1: parlem de la Sole. La Sole Jiménez fa una imitació de Bandera.
0: És veritat que no conec cap famosa.
1: Ara, la, sí, la Sole és la de Presuntos Implicados.
0: Claro.
3: La de Mechero, la mierda de la Sole.
1: La Sole imita algú que tampoc coneixereu perquè és la Maritrini.
3: Joder. Com la meva veïna, tu.
1: Però que tens la cançó de... Jo, aquesta cançó sí que la coneixeu, no?
0: Ja, la Prilenci. Esa niña sí, no.
1: Esa no soy yo. Mira la com la canta.
0: Sí,
1: mama,
0: per
1: favor. Sí, sí, sí. Jo hauria d'estar tocant més suena, de veritat. Sí, sí, de veritat. No coneixeu aquesta cançó?
0: Jo és que soc de la Catalunya Profunda, de Sant Miquel de Balanyà.
1: A mi aquesta cançó, en el seu moment, va ser molt important, perquè és com gaire. Va ser reivindicativa a nivell del feminisme del moment, que ara, bueno, ara està més així, però en aquell moment no, i va ser una cançó molt important.
0: Molt bé,
1: i la Sole la imita molt bé.
0: Anem a la interpretació de la Sole. Vull esa que sea cobarda frente a és impossible que aquest programa es mengi un torrat a Catalunya perquè després sentirem Paula Cubs imitant Carmen Sevilla, de veritat.
1: Ara,
0: és,
1: ara
0: és impossible ara que jo aguanti 5 minuts d'aquest puto programa.
1: La
0: en
1: sèrio,
0: És que és terrible, Mar.
6: S'hauria de dir, tu
1: com
6: cara...
1: Dieu, no com podeu dir que és terrible? No, és que no és molt fort, tio. Aquesta és la Carmen Sevilla,
0: Sí.
1: La Paula Cubs la imita i tenia com, li feia molt respecte perquè deia, ai, la Lolita, que tal, a veure què dice, que ella no és flamenca, el flamenca es porta una mica la sang, no? Doncs imita la Carmen Sevilla i us he de dir que ho fa prou bé. Home!
0: És la secció que menys connecta amb la, amb la Catalunya catalana.
1: És la secció que em fa més feliç del món fer.
4: Sí. Saps què passa? Que imiten a gent tan antiga que tu no els has viscut tant com per saber si els estan imitant bé. A mi això em passa, saps? Sí, jo no sé com cantava Carmen Sevilla.
1: Clar, però jo penso que jo escolto Carmen Sevilla. O sigui, em refereixo a això. Són antics, però jo és la música que escolto. No, no. Llavors, ja.
0: A veure, hem de pensar que és un programa que fa Antena 3 el divendres al vespre en què la gent jove estem por ahí.
1: I que és líder d'audiència,
0: Sí, sí, clar, entre gent que s'està morint.
1: No, és que no, és que... No, no, però si la nena, aquesta, entre... la Maria Parrado va imitar l'Ariana Grande, i, o sigui, jo us filtro i us poso el que m'interessa.
2: Joder, doncs porta'ns això, macho.
1: Però posen a gent, també imiten a gent. Avui... Si us he portat a la Rosalía, a la nova línia aquesta.
0: Però és veritat que avui era una secció que has posat a la d'avui, Marc?
1: Joder, home, sí. Bueno, no sé, Rey León, Adele...
0: No, a veure, hem començat bé i hem anat...
1: Perquè hem anat a Marí Trini i Carmen Sevilla.
0: De més a menys.
1: Per mi de menys a més.
2: La cançó que més moderna has posat avui era de quan regnava Felip II. O sigui...
1: Sou tan pesats. Quan estigui a tu cara més suena, estareu fent aquí una secció dient uau, mira, la mare estava aquest programa.
4: Claro, cantando Carmen Sevilla, ¿verdad?
1: I diré, ara. No sé,
4: viva tu, viva
1: quién sois?
0: Tu cantaries Melendi, suposo, no?
1: Jo vull imitar Melendi, sí, el meu això, somni és anar a tocar Melendi. I a Manolo Escobar, jo faig un canvi de sexe.
0: Ho tria el jurat, entenc, no? Ho tria el programa, no?
1: Bueno, hi ha un pulsador, no? hi ha el pulsador que al final cliquen i és aleatori.
0: Sí, teòricament.
6: Però, perdona, el pulsador aquest és com el juego de la Oca en el seu moment, que eren els daus estaven més trucats que...
2: L'altre també amb el referent de l'any passat. Mare de Déu!
6: Ven a jugar al juego de la Oca.
0: A mi m'han donat aquest divendres a la Cambra de Comerç d'Osona el Premi a Talent i Innovació.
2: Sí, sí.
1: Olé!
0: Al final... No, per, vull dir, per innovador.
2: La història
0: un programa que parla de programes que imiten Carmen Sevilla.
6: Sí,
1: pues és talent. Mira, em vaig emocionar. Ma mare va plorar mirant aquesta gala.
3: Sí, a veure si què li passa
1: ara. A
3: veure si li passa alguna altra cosa. Jo
1: no li he passat nada.
0: Un divendres vindré, ho prometo, amb tu i la teva mare mirant a tocar-me suena. I amb si
1: sóc
0: capaç de sentir això que sent
1: la Marta. A la final, que és en directe, la veiem junts.
0: Moltíssimes gràcies, Marc, per la secció setmanal de Tocar-me suena. Per cert, ja se sap qui cantarà aquí la setmana que ve o no?
1: Mira, el J. Cabello farà el Ricky Martin, per exemple.
0: I el Jesulín?
1: Compte, el Jesulín... Ah, sí, important. Fa el primer canvi de sexe, el Jesulín.
0: Què farà?
1: Imita la Daniela Romo. No sé molt qui és, però... Canta Yo no te pido la luna.
0: No ens ho perdrem.
2: En canvi, la Mari Trini, tothom la tenim al cap.
0: Ho explicarem aquí al matí, Codina. Gràcies!
3: Serà l'amor. Quan faig el podcast. Serà
0: l'amor. Tu amor. Per cert, arriba una versió de David Guetta del...

0: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Tu, que la Mar Puga ens ha explicat aquest matí que avui és el dia internacional de la llet.
2: Sí, ostres! És avui. Felicitats avui a totes les llets.
1: És important la llet perquè és nutritiva.
3: Molt.
1: Clar, pels ossos. Aporta calci, no? I a més, este, bueno, a mi és que m'agrada molt el gust de la llet.
2: Exacte.
3: La lechita.
1: Que rico. Hem trucat la Natàlia.
3: Li preguntaràs o no?
1: Fa les cadiretes. No, fa les cadiretes, 44 anys.
4: Fixa't. Avui hem fet aneguets i cadiretes, sí, l'aniversari.
3: Mira, els olampitos, eh?
1: Que justament els aneguets són la meitat de les cadiretes.
4: Exacte, tot encaixa.
3: És veritat, no és un animal.
1: Ei, nois, va, sisplau, que estem trucant la Natàlia a veure si agafa el telèfon.
3: Però sí, sí.
1: Li donarem un to més. Un to més i, si no, fora, eh? No, és que no, la gent comença el juny i ja no està per l'hòstia. Per cert, rebot per agafar número pel sorteig que farem a final del mes de juny. Per

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Va
2: sí,
1: una sèrie
2: sí.
1: De dies anistides.
2: Molt bé.
1: I després la primera quinzena del mes d'agost.
2: Molt bé. I has agafat algun viatge? Et quedaràs per aquí? Com ho tens, això?
1: Encara no he agafat res. Estava la cosa pendent de valorar si marxaven cap a Albània.
2: Albània, molt bé.
1: A veure la
2: sí, si ha d'anar abans no canvi, sempre es diu això,
3: sí,
2: d'aquests països. Abans no es faci molt popular, si ha d'anar abans no canvi, com et deies d'aquí
1: sí,
2: de Croàcia.
1: Sí, la veritat és que sí, que són països que sí. No tenen de moment massa turisme i que no està massa...
3: Escolta, què estàs fent, oye? Que se oye un ruido de fondo.
2: Amb quin mitjà de transport vas? Vas amb un carro arrossegat per dos burros? Perquè se sent com un soroll de...
1: No, els burros els tens tot costat al programa.
3: Hola! Hola! Toma! Toma ja!
4: Ahí la lleváis.
3: Molt ben dit.
1: De bon rotllo.
2: Sí.
3: Ara t'apuntarem les dades tal com ens les diguis, cap sí. Problema.
2: I t'enviarem una mica d'àntrax
1: vale.
2: A casa. Escolta'm, Jordi.
1: Amb una furgoneta.
2: Gràcies per escoltar el programa, que tinguis un bon dilluns. I res, entres al sorteig de llet nostra. Ni tan sols has guanyat res, Jordi.
3: No.
2: Però bueno, així hem parlat una mica.
3: Mira't una agafar hora a la ITV, si pots.
2: Sí.
1: Vale, sí. Ara mateix surto per una i demano hora.
2: Molt bé. No, a tu per ser com ets. No pengis que l'Alan Lillo t'agafa sí. Les mides.
3: Ostres,
2: una abraçada. Sí. Adéu-siau. Doncs res, escolta'm, bon dia mundial de la llet a tothom.
5: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
6: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
7: Millor que genial.
6: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui?
9: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
15: amics,
14: rialles,
15: llocs,
14: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
17: I els frescos d'Aldi! Estalvia amb les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
18: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
10: Una merda.

0: Aquest any tornant a actuar en festivals de la importància del Cabra Rock, ja, d'aquí 11 dies ja actuaran, o 12, no sé ara si és el 12 o el dia 13, que actuen els Figaflaues des de Valls amb aquesta cançó, que ha tornat a posar de moda un estil que havia quedat mínimament obsolet, que era l'esca. Això era a la fresca. I precisament li volem preguntar a la Mònica Usar si arriba a la fresca, continuem amb aquestes temperatures xardoses o com va el tema.
1: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Però abans vull tornar a escoltar l'èxit de l'estiu amb Sua l'aixella. No, Mònica Usart versiona Aitana al matí a Codina, com a tu cara me suena.

0: també te la suo una mica el pentagrama de les notes, per de l'aixella.
1: Els mapes no me la suen.
0: No,
1: per això
0: està,
1: dedico
2: està
1: a
2: molt bé, m'agrada molt.
0: No, molt bé, molt bé.
2: La cançó és amb simpatia, és amb humor i meteorològic.
0: No, a més, la Mònica Usarca sempre està disposada a jugar i a contribuir al Matina Codina fent el que sigui. I t'ho agraïm de tot cor.
3: És una mica farta, ja?
1: Aquesta cançó. No, home, no.
0: No, ara l'anirem dosificant, però ara és la novetat. Ara és la novetat. Per cert, una cançó que té videoclip.
3: Epa!
0: Té videoclip, un videoclip, Mònica, que t'han comentat molt aquest cap de setmana i que la gent trobarà a l'Instagram de RAC105, @RAC105. En aquests moments deixant dir-te que porta ja 34.100 produccions.
2: Carai!
0: Reproduccions, que no està malament. I molts comentaris, si voleu, en puc llegir algun.
2: Sí.
0: Aviam. Espera't, Aniré amb els més recents. Que diuen, ets la millor, Mònica, riures increïble, ets molt gran, Mònica Usart, boníssima, i a sobre feu un vídeo, quin tamarro, cracs, que bona, ja tenim aquí la cançó de l'estiu, tremenda cançó, un 10 per tots, però sobretot per Mònica Usart, sort de vosaltres pels matins.
4: Sí, senyor.
0: Sou boníssims, no pot ser. Que gran ets, Mònica, super, també hi ha algú que et compara amb Letícia Sabater. Per
3: exemple, carai!
0: Que això no és una bona notícia.
3: També hi ha un, perdona, l'únic dolent que no has volgut llegir. Ja que cap dels comentaris t'ho ha dit, em sap greu ser jo qui t'ho ha de dir. Com diu la dita, series bona cantant si no fos per la veu.
4: Hola!
1: És un amic.
4: Sempre de bé el típic imbècil que critica l'espectacle.
1: T'envio una abraçada des d'aquí.
3: Bueno, ens ho estàvem passant tots bé, ja ha vingut el Ferran.
0: Doncs escolta'm, si voleu, entreu a l'Instagram de RAC105 i compartiu aquest èxit. I la gran pregunta, Mònica, continuarem amb la dinàmica calorosa, xafogosa de finals del mes de maig. Doncs, aquesta setmana com pinta, aviam?
1: Pinta amb temperatures que aniran pujant i baixant. De moment avui afluixa una mica aquesta calor després de les temperatures extremes que vam tenir la setmana passada. De fet, ahir encara vam tenir algun 36 cap a Vinebre, 35 al Dover, doncs avui més aviat entre els 27 i els 33 graus, dia càlid però sense extrems. Demà baixa la temperatura al nord i també al Pla de Lleida. Dimecres baixa una mica la temperatura a tot arreu. Dijous puja lleugerament, però tot i això, sense arribar a la calorada de la setmana passada. Avui al matí amb sol i bandes de núvols prims i a la tarda amb alguns ruixats al voltant d'Osona, la Garrotxa, també l'interior de l'Alt Empordà, sectors del Pirineu. De cara demà a la tarda, els ruixats seran més extensos. Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona i prelitoral de Barcelona. Dimecres sense aigua i dijous a la tarda podria tornar a ploure a molts punts del país.
2: Són pujades i baixades, el que coneixem a nivell meteorològic com el Dragon Termomètric.
1: Doncs avui he posat a la peça web de RAC1.cat que fem cada matí del temps, he posat com a un dels subtítols muntanya russa termomètrica.
2: Muntanya russa, t'ho has copiat, Mònica.
3: No, perquè no vol dir marques, perquè no paga Dragon
1: Khan. Clar. Si em conviden a Port Aventura dic Dragon Khan, si no, no.
0: Deixa'm anunciar la meva pròxima actuació, que ja sabeu que jo sóc una mica com David Guetta, també, que vaig estic on tour. Aquest divendres punxaré a la inauguració de la terrassa del restaurant La Fontana de Bellpuig.
3: Pa!
1: Ai, em pensava que seria el Dragon Khan o alguna cosa així.
4: Sí, no he dit que té res a veure amb el que estem parlant.
3: Sí. No. És veritat que has canviat molt de tema i no t'hem vist venir, res.
0: és que a mi ja, amb el tema del Dragon Khan termomètric, ja...
2: Diu, parlo de la terrassa, que s'inaugura terrassa.
0: Vull saber com pinta divendres a Bellpuig. Ja sé que falten dies, però no, per anar animant també la gent que vingui.
1: De moment pintava sense pluja divendres, al vespre.
3: Va, jo el novembre vull anar a esquiar a la Molina.
1: Val, doncs neu, aquell dia nevarà.
3: Vale. No t'he dit el dia, però bueno.
1: Sí, és igual.
0: Tens tot aquest temps per aprendre a esquiar, Sergi. És broma.
3: No ho saps, si esquio bé o no.
4: I per aprendre meteorologia, perquè el novembre poca neu ja.
1: Esquies de tort.
5: Estan cerrades les pistes de novembre.
3: Bueno, però he dit que vull anar a esquiar. Si ella em diu que no hi ha neu, pues aniré a fer skateboard.
0: Hauràs d'anar als Alps.
1: Esquies torçat.
4: Sí, perquè tiene los esquís torcidos como el pene. ¡Qué asco! Y te huele el culo también, por cierto.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
8: I'm Olivia Rodrigo.
7: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: estatunidenca Olivia Rodrigo, que s'ha fet un lloc ben gran aquí, ben còmode, RAC 105, amb aquesta cançó que es diu Drop Dead. 9:37 minuts d'aquest primer dia del mes de juny. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Que bonito!
0: Doncs expectants i seguint l'actualitat del Real Madrid, que està a punt de viure unes eleccions. De moment, la premsa de la capital d'Espanya dona suport a la candidatura de Florentino Pérez en una setmana que ja queda molt poquet per aquestes eleccions.
1: Sis dies, són diumenge. Prova d'això, d'aquest suport, són les editorials d'avui de La Razón i de l'Espanyol. Però com que estem fent ràdio i Pedro J. Ramírez ha fet bé de posar veu al seu editorial a La Razón, també és el més distret, ens endinsarem en aquest, Ernest, perquè Pedro J. es dirigeix als socis del Real Madrid i ven Florentino, atenció, com si fos la Maria Teresa de Calcuta.
3: Ai. Queridos socios del Real Madrid, voy a hablaros claro. Un Florentino en plena forma, con su patrimonio más que hecho.
0: Plena forma, ¿eh?
3: Con la integridad de quien jamás ha pagado por conseguir una obra ni cobrado por vender a un futbolista.
2: Oh,
3: qué pocos pueden decir eso.
2: Sí,
3: un Florentino que no necesita nada del Real Madrid, pero sigue dispuesto a darlo todo por el Real Madrid.
4: Pues muchas gracias al señor Pedro J. Ramírez. Un señor, pues, humilde, honesto, que dice nada, condenante.
0: ¿Qué? Yo no el veig en plena forma, Florentino Pérez.
1: No,
0: bastant cascadet en general, pel que fa als discursos que li hem vist últimament,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: El veig una mica perdut.
4: Ja els de l'ABC, perquè aquest tio deia que es treia la subscripció
1: de
4: l'ABC.
1: Sí, l'ABC de moment encara no l'ha entrevistat, que sapiguem.
0: Perquè podria ser que Florentino Pérez estigués finançant alguns d'aquests discursos, pregunto,
4: No, per nada.
5: Digues presumptament que sortiràs flotant aquí al Port Olímpic.
1: Això no ho sé, jo el que et puc respondre, Ernest, que segons Pedro J. Ramírez, Florentino Pérez és un heroi espanyol.
3: És un líder, és un paladín que de ninguna manera podéis permitir que nadie os arrebate. Por vosotros, por vuestros hijos, mantened y prolongad este glorioso y valioso legado.
0: És que, clar, té tant poder Florentino Pérez que segurament un familiar del Pedro J. Ramírez treballa en una de les empreses.
1: Sí,
0: de
1: clar.
2: Ha dit que és un paladí.
1: Un paladín.
2: No podria un paladí.
5: Això del xocolate, no? La xorra.
1: I atenció, acaba Pedro J. Ramírez amb un missatge per l'oposició de Florentino.
3: Para ensalzar a Florentino no es necesario minusvalorar a nadie. El mero hecho de competir frente a él ya adorna cualquier currículo para el futuro.
4: Que parlen idioma del segle passat.
1: Sí.
4: Pues muy bien, qué miedo me da el señor Riquelme.
0: Se li donen realment molt poques opcions, no, a Enrique Riquelme.
1: Sí, en principi Florentino Pérez és un gran favorit en aquestes eleccions, però gran favorit.
0: Hi ha alguna promesa destacable? Ha sortit algun nom? Quina és l'última hora de la campanya?
1: Mira, aquesta setmana ha dit Enrique Riquelme que anunciarà quins són els dos tios que té lligats, estrelles internacionals, on juga la selecció espanyola, és Rodri, però vaja, ell encara no ho ha dit. Per tant, anirà per aquí.
0: També parlava d'un entrenador, no?
1: Sí, un entrenador que és un entrenador que diu que mai s'ha assegut a la banqueta del Santiago Bernabéu. Per tant, això, evidentment, descarta José Mourinho, que José Mourinho va amb Florentino.
4: És cert, jo tampoc sóc, Mireu a mi que
1: no és. I Jürgen Klopp també el descarta, perquè Jürgen Klopp sí que s'ha assegut a la banqueta del Bernabéu entrenant al Liverpool.
5: El Mitchell, no? Ara està sense feina.
1: El Mitchell està sense feina, tot i que diuen que ho té fet amb l'Ajax d'Amsterdam.
4: Va dir Riquelme que era un entrenador actiu, Mitchell no ho seria ara, i deien que es parlava d'Arteta,
1: Oi, Arteta. Doncs compta amb Arteta,
4: Seria bo,
1: Compta amb Arteta, que seria bo.
0: Home,
1: No, que t'acabo dient que Enrique Riquelme ha llançat un desafiament a Florentino Pérez, perquè saps que Florentino Pérez vol vendre el 5% del Real Madrid a capital extern.
5: Sí.
1: Doncs Enrique Riquelme ha dit que no, que ell això no ho farà mai, perquè el club ha de ser dels socis, i que el desafia a anar amb ell davant d'un notari a afirmar que mai a la vida vendrà aquest percentatge del Real Madrid.
4: Que miedo.
0: Ha dit que no, no?
1: No li ha calgut.
5: No li va bé.
2: No hace falta tampoco, tu.
4: Escolta,
2: notaris no, vale?
0: Ara parlaves d'Arteta, que és el gran derrotat de la final de la Champions League.
5: Venga, ya la hora, macho.
0: Que va ser aquest dissabte amb victòria pel PSG, la segona consecutiva.
1: Sí, noi.
0: Luis Enrique, un autèntic heroi europeu.
5: Molt bé, Lucho. Sí, passar, Bravo.
1: L'equip francès es va imposar a l'Arsenal, els penals contra l'Arsenal, i després Luis Enrique, que estava eufòric.
0: Escoltem-ho.
6: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en la en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
0: A veure, està clar que dues vegades ja no és sort. Aquí alguna cosa està fent molt bé Luis Enrique.
1: Sí. Exacto. Aquí passa? Saps que sempre hem sigut molt de Luis Enrique. Des del primer dia hem donat suport a Luis Enrique. Per
5: quina
1: tant,
5: rata.
1: Escolta,
5: rata.
1: Felicitats, sí. Luis. Perquè t'ho mereixes.
7: Muchas gracias, pelirrojo, viendo de ti, que nos has querido siempre la mierda.
1: Perdona.
7: Que te pasaste todo el partido animando al Arsenal seguro.
1: Sí, sí.
7: Pues muchas gracias. Sí, sí. La verdad que muy contentos.
0: És veritat que, bueno, és un entrenador que es fa respectar molt, que té la seva ideologia, que els jugadors el segueixen molt. Dels tòxics ja se n'ha després, de Kylian Mbappé, que ja sabem que és el tio que portava mala sort al PSG, perquè des que ha marxat ell, el Madrid deixa de guanyar competicions.
1: Res, no
0: guanya res. El PSG ho guanya tot.
1: Sí, sí, sí. Per cert, una abraçada, que no sé quants diners li vas pagar a Gabriel Magalhães, el jugador de l'Arsenal, perquè enviés l'últim penal a la tercera graderia.
5: Ai, sí.
1: Però vaja, jo crec que, Ernest, podríem dir que el mèrit no és de Luis Enrique, sinó és de mèrit del jugador de l'Arsenal, Gabriel Magalhães, que va fallar el penal.
7: ¿Para qué pensar en todo lo otro que pasó si un tío falló un penalti?
0: Sí. Albert, molt ràpidament, una història molt curiosa relacionada amb el Mundial de Futbol.
5: Sí, ha de ser molt curiosa,
1: Ha de ser molt curiosa. Mira, el protagonista és Tim Payne, un jugador de Nova Zelanda que ha passat de tenir 4.000 seguidors a les xarxes socials a tenir-ne prop de 4 milions. La història és la següent. Després de repassar el seu perfil a Instagram, un influenciador argentí, Valen Scarsini, va considerar que era el futbolista menys conegut de tot el Mundial. Per aquest motiu va demanar a la gent que el seguís i li comentés a les publicacions. La crida va fer-se viral i Payne va multiplicar els seguidors en només 24 hores. El creixement és exponencial. Ara en té molts més que fins i tot el primer ministre del seu país. Ja et dic, de 4.000 a prop de 4 milions.
8: Bueno, si això és el millor del Mundial, xatú...
5: A mi m'ha agradat la història. A mi
8: una merda d'història que no te l'acabes.
0: No, perquè, clar, no, Nova Zelanda, el futbol deu ser l'esport número 10, no?
1: Bueno, primer és el rugby, sí, el rugby amb els All Blacks.
0: Però jugarà al Mundial Nova Zelanda.
1: Sí, Nova Zelanda, sí, sí. I aquest tio era el que menys seguidors tenia.
5: De tot el Mundial.
1: De tot el Mundial, i ara és el que més ho està petant.
0: Ja té 904.000 seguidors,
1: No, ha pujat... No, en té 3,8 milions.
5: Estan veient gent de fora.
1: Tim Payne, 3,8 milions a Instagram.
0: Ah, Tim Payne.
5: Estàs mirant Alan Pulillo.
0: No, he mirat a l'altre, l'Escarcini aquest.
8: El Joder no diu res.
1: Sí, ara, Toni, ara ho anava a dir. Que... Joder, per cert, m'has d'explicar,
0: sí,
1: Toni?
0: Té gairebé 4 milions de seguidors.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, com m'havia dit jo fa un minut. Gràcies, Ernest. T'estimo molt fort, ja ho saps. No, a Toni, que m'has d'explicar molt bé això del Rafa Joder,
0: que
1: han plantat una plegapilotes. No sé si ho has vist o no ho has vist.
8: Hi ha hagut una espècie de polèmica amb la plegapilotes que estava per allà al mig.
0: Què ha passat?
1: El tema és que hi ha unes imatges d'aquest tenista madrileny de 19 anys que ara ho està petant, que està a quarts de final de Roland Garros, que s'enfrontarà a Alexander Zverev, que és un dels millors del món.
0: Però no saps el nom, pel que veig.
1: Rafa Joder.
5: Ernest, ho ha dit just després dels seguidors del Tim Payne. Què et passa?
0: Que és dilluns.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
5: Vamos, Rafa.
1: No, i el tema és que hi ha unes imatges que una plegapilotes se li creua i ell...
0: Les he vist.
1: És com si l'empentés amb el braç.
8: Se la treu de sobre d'una manera estranya. Ella ensopega
0: amb una lona.
1: I ara estan sortint tot tipus d'imatges de tot tipus d'angles diferents que demostrarien que no l'empenta. Ell va dir que no l'ha empentat. Hi ha un angle que sembla clar que sí, però ara tothom està buscant els angles per demostrar que
5: han sopegat amb una lona que hi havia.
0: Sigui com sigui, és penalti pel Real Madrid.
7: Uau, he hecho un tuit, tío, diciendo que no se metan con él, que es colega de profesión, un tenista también, y no hace falta...
5: Quants seguidors té a l'Instagram?
0: Va, prou, nois, de veritat, ho deixem aquí. Gràcies, Carlos Alcaraz.
5: I gràcies... No ha dit res.
0: Sí, estava aquí, ara.
5: Però ja no ha fet res a tota la secció.
7: Ja, tio, no sé què diuen 4 hores.
0: Albert Pedrol, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, guapos.
0: Ara fem una pausa i quan tornem el Sergi Ferrer ha preparat material, home, que no us voleu perdre, en relació al Papa Mòbil. Tot de curiositats del Papa Mòbil. Avança una, va, una curiositat del Papa Mòbil.
5: Es veu que va empantar una recull pilotes. No. A que no sabeu quants Papa Mòbils hi ha? Perquè us donaré un titular. Quan? No hi ha ni un, ni dos, ni tres. N'hi ha un huevo.
0: Ostres. Oh.
9: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
10: ¡Al ataque!
11: Tengo que dar el extra.
9: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
10: RAC 105 Barcelona.
11: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
12: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
13: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
12: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
14: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
16: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
17: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: aquest és el so RAC 105. RAC 105.
1: My name is Alex Horn.
2: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: accent sigui, és una autèntica indústria d'èxits musicals com aquest d'Alex Warren, que té una veu càlida que ens enamora tots, ens ha ben estimulat i seduït. Fever Dream, 9 i 52 minuts, matina codina, despertant Catalunya en aquest primer dia del mes de juny. Una setmana perquè arribi el Papa a la ciutat de Barcelona.
1: Nervis.
0: Això és una autèntica bogeria. De fet, avui a tot arreu veureu el titular que el Papa mòbil ja ha arribat a Catalunya, ja l'han portat així tapadet pels carrers. El Papa mòbil del Lleó 14, amb un ampli dispositiu de seguretat, ja és aquí. Però se saben molt poques coses del Papa mòbil, Sergi Ferrer.
2: Fins ara, que us les explicaré totes. El primer i el que més m'ha cridat l'atenció és que no existeix un únic Papa mòbil.
3: Ah, no?
2: El Vaticà no diu quants en té, o per seguretat, o perquè en té masses, i llavors no ho sap, però es veu que té una flota de vehicles i segons el viatge et porta un o et porta l'altre.
3: Saps?
2: A dir, ostres, aquest anirà millor per aquests carrers, aquest està més blindat perquè potser anem a, jo què sé, a l'Hospitalet.
0: Clar, no? Home, tal com està Barcelona i Catalunya amb els tirotejos, espero que hagin portat el blindat.
3: ¿Quieres saber cuánto vale tu papamóvil?
2: Es veu que la matrícula oficial, en qualsevol cas, de tots els papamòbils és SCV-U, que vol dir Stato de la città del Vaticano.
0: Clar.
1: Vaticano.
2: U. És el primer.
1: U és número, no
2: sempre.
1: És lletra.
2: No és U d'hòstia, quin
4: susto. Números romans.
0: Sabem... Números perdona,
2: Roman, romans.
0: Bueno, tu acaba de dir, m'apunto preguntes que tinguem si les trobem.
2: Vale. Mercedes-Benz és la marca que més papamòbils ha fabricat. Es veu que des del 1930 és qui fabrica els papamòbils.
3: Mm.
2: Després...
0: Jo he vist que el de Barcelona és... crec que és un Suzuki, eh?
3: Ah, mira,
0: una pick-up.
2: Oh, ara hi arribarem. Ara hi arribarem. És una cosa que m'he guardat pel final.
0: Què més?
2: El 1981, no sé si us en recordeu...
5: És el club que porta...
2: No, 81. 1981, el Joan Pau II, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, menos uno, que li va intentar fotre un tiro.
1: Ai, va,
2: i des de llavors, per sort, no li va passar res, i llavors els papamolls van començar a estar molt blindats i amb cabines antibales. Tot i que el propi Joan Pau II, després de rebre el tret i blindar-lo, el tio va dir, joder, que això sembla allà unes sardines, que jo vull estar obert i vull estar amb la gent.
3: Aquí fa calor.
2: Li van dir, siéntese, papa, por favor. Quines altres coses us puc explicar? Mira, el model més nou, que pel que dius tu, Ernest, no deu ser el que porten, però el més nou és un Mercedes classe G, que no s'hi posa per poc.
3: Sabem si és elèctric,
2: sí, senyor,
3: o amb benzina.
0: Això ens interessa.
2: És elèctric, és el primer papamòbil 100% elèctric i el té des del 2024.
3: Molt bé.
2: Quan tinguem-lo d'això, sí, ho podem entrar.
0: No, jo he vist la marca quan desembarcava a Barcelona i posava S-U-Z-U, un Suzu.
1: Isuzu. I aquí posa que és un Isuzu D-Max.
0: Això. Això quina marca és, això?
3: És un Isuzu, és un xino japonès.
1: Jo és que de cotxes és com una mica el futbol, eh?
2: Han hagut de modificar el papamòbil perquè no passi dels 15 km per hora.
0: Això t'anava a dir. Sempre va molt lent el papamòbil.
2: Clar, el motor d'un cotxe... Si tu...
0: I si t'has d'escapar, què?
2: Bueno,
0: pues has de sortir corrent.
2: A 20 o a 22. Mm. Però els motors d'un cotxe, al final, si el cotxe està pensat per anar a 130, 140, no? Pues si el poses a 15, acabes carregant-te. Doncs no.
0: Bueno, a Barcelona ja no es pot passar de 30 enlloc. Vull dir, no. Ja és això.
1: Perdó, la marca és Isuzu.
0: Isuzu.
1: Vale, Isuzu.
0: Flexicar.
2: No, Isuzu.
1: I les pick-ups són pick-ups.
0: Molt bé.
2: Es veu que no només han tingut Mercedes, sinó que es va arribar fins i tot a fer un Seat Panda.
3: Ah, mira.
2: Un papamòbil Seat Panda, que era petitet, perquè hi va haver una altra època, que també va venir un altre any, i va entrar als estadis espanyols.
0: Entenc que si mai li fotessin una multa al Papa, cosa molt dubtosa, suposo que li perdonen, no?
3: Sí, no, m'imagino que sí.
2: Jo crec que sí.
0: I es diu res del conductor, no? De qui el porta, no, eh?
2: No consta. Però ha de ser una persona de l'equip del Papa, perquè hi va haver un any també, quan va venir l'última vegada el Papa, va anar a Espanya, volien que ho conduís el Fernando Alonso.
1: I van dir,
2: con todos sus respetos, su santidad, una polla como una olla, porque se va a chocar este señor.
3: Esto es increíble. Sería alucinante que lo condujera Magic. Esto le viene muy bien a Fernando.
2: I la última curiositat és, i abans del Papa mòbil com a tal, amb motor,
3: sí?
2: Com portaves el Papa d'un lloc a l'altre? Sabeu com ho feien?
1: Oh.
2: Es movia el Papa en una cadira transportada a espatlles per servents. Us heu d'imaginar una cadira a sobre d'una estructura...
0: Com si fos una processó d'aquelles
2: cadires. Com si fos una processó. Llavors anaven allà fent ron, ton, to, ton.
3: M'imagino com un coixinet, perquè aniria a fent vots.
2: Sí, sempre amb un sistema hidràulic amb politges. Això.
0: Molt bé, doncs jo crec que ja tenim bastant les informacions bàsiques del Papa mòbil, no?
2: Sí.
0: Que xulo, no?
4: Sí. Des del col·lapse cobrirem la visita del papa.
5: Jo he vist imatges del papa mòbil arribant a Espanya i és Mercedes, també. O sigui, ja, igual hi ha dos papamòbils. Igual venen dos papes. No. Com el Saddam Hussein.
1: Hola, que guai.
5: El Saddam Hussein tenia dobles. Pues igual fan el mateix.
2: Bueno, i li va anar bé.
0: Jo estic convençut que a Espanya n'ha portat dos. Una a Barcelona i una a Madrid, no?
2: Oh. Això podria ser. Sí. Ara ho hem de saber.
0: Perquè el de Barcelona ja...
5: La Barcelona és Mercedes, eh?
1: Clar. Home, sí, és Mercedes-Benz blanc del Vaticà.
0: Recordem que primer va a Madrid, que serà aquest cap de setmana, i després ve a Barcelona.
2: Clar. I allà porten el guarro, l'Isuzu aquest, que deu tirar tot de fum perquè a la Ayuso i a l'altre els és igual que contamini. Però aquí el Collboni ha dit no! Creuer sí, però el papamòbil no.
0: Doncs, escolta'm, ja està, ja sabem més cosetes de...
2: No puc inventar-me res més.
0: Moltíssimes gràcies, Sergi Ferrer. Una informació que era clau, sens dubte, per continuar vivint.
3: No podré dormir esta noche, Sergi. Menos mal que has venido tú.

0: sabem que de bon matí no ets persona... fins que ens sintonitzes.
1: Hola, hola, matiner.
2: Bon dia, família.
1: Bon dia, matiner.
3: Good morning, matineros.
0: Matina Codina, amb Ernest Codina. 5 o 6.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Columbia, Levis i Sandro. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs. Moments.
2: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
9: I els frescos d'Aldi!
8: Al!
9: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
10: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Lubrica les teves retencions matinals amb la millor música i la bogeria del Matina Codina. De 6 a 11. Només a RAC 105.

0: King Flow, i com connecta sobretot amb el públic adolescent l'Aitana i amb aquesta cançó que es diu Connection Psíquica. Hem començat una hora després d'altres èxits com 6 de febrero o Superestrella del disc Cuarto Azul, que passejarà pels estadis d'Espanya durant aquest any 2026, aterrant al setembre aquí a Catalunya. Marc Puga, molt
1: Hola,
0: bon dia,
1: bon dia, Ernest.
0: Què, 1 de juny, comença el mes de juny.
1: 1 de juny, venen coses bones. A sí. més, el juny és a l'equador de l'any, estem a la meitat, cosa que a mi em fa molt feliç.
0: A mi és un mes que m'agrada molt el juny.
1: A mi també, perquè és el meu, vaig néixer jo.
0: Quin dia fas els anys?
1: Jo vaig néixer el 21 de juny, que és el primer dia d'estiu. O sigui, fixa't, eh?
0: Ara entenc,
1: sol per donar llum a la vostra vida.
0: Per què t'agrada tant la platja, no?
1: Sí, soc molt marinera.
0: Tens una segona residència a l'Estartit.
1: Sí, clar, sí, no? sí, visc a l'Estartit i la Costa Brava.
0: Molt bé, doncs estarà molt bé això el 21 de juny, croissants, ja ho saps.
1: Ah, no, perquè acaben diumenge. Sorry,
0: bueno,
1: baby.
0: Bueno, oh. El 22,
1: Ja us portaré,
0: escolta'm,
1: ja.
0: Arrenquem l'hora com sempre. Vinga. L'hora que nosaltres bategem com a tronera, l'hora tronera, perquè és dedicada a tots els que aneu tard per la vida, eh? O els que ens escolteu tard, en definitiva. Va, comencem. Efemèrides. Oh, oh, oh, oh, oh. Efemèrides.
1: Ando buscando money. Que el 1998 es funda el Banc Central Europeu a Brussel·les.
0: Home, això...
1: Per executar la política monetària de la Unió Europea.
0: Està molt bé, tots els bitllets trobareu la signatura de... del director del Banc Central Europeu. Què més? Va.
1: I escoltar la cinta del temps de la CNN. Resulta que 1 de juny del 1980 va ser quan el milionari Ted Turner fundava aquesta cadena de televisió dels Estats Units, essent la primera cadena que emetia notícies 24 hores al dia.
0: A vegades la miro, la CNN, perquè jo tinc televisió per cable i la miro. Va, més cosetes.
1: Va, i el 1942, a Barcelona, es crea la selecció d'hoquei de patins del Futbol Club Barcelona.
0: Des d'aquí, un petó a tots els aficionats a l'hoquei, que a Catalunya n'hi ha molts perquè tenim els millors equips d'Espanya.
1: Això és Moulin Rouge, i és que el 2001 s'estrenava aquesta pel·lícula mítica de la Nicole Kidman, un musical que ha fet història, la història dels musicals.
0: Tot i que em deies que tu, com a,
1: no
0: fan afèrrima dels musicals, dius que Moulin Rouge estaria a la part baixa dels musicals.
1: Sota mínims, no m'agrada, l'he vist una vegada i suficient.
0: Dia Mundial de la Llet. Nutritiva, bona pels ossos...
1: Ho té tot.
0: Tu dius que t'agrada sempre acompanyada, no?
1: Sempre. La llet, a mi la llet sola sí. No m'agrada, però m'agrada prendre llet amb cafè, sí. Amb colacao... Amb
0: Nesquik. Cereals també o no?
1: Sola no. O sigui, no. La llet, el líquid llet, ha de tenir alguna cosa més. A part d'un sucre o... És que em fa grima.
0: Bueno.
1: Jo no soc de lacte. El iogurt no m'agrada.
0: Jo és que, clar, des de petit que la meva mare i els meus pares anaven a una granja de ceba a buscar la llet, la bullien i em fotia la nata, però clar, per imagina. Sobre el pa torrat,
1: home,
0: saps què vull dir?
1: Oh.
0: Com es nota que soc de poble, que soc un autèntic senglar, i sempre he begut molta llet, i jo he crescut, sóc així de gros i ben parit.
1: Per què?
0: Perquè,
1: llet.
0: No, i perquè la meva mare em donava cada dia per esmorzar, cada dia de la meva vida.
1: Cada dia, eh?
0: Pa amb llet.
1: Uau!
0: Pa amb llet, com si fos un gos amb colacao.
1: Que mono, veus?
0: Boníssim. Boníssim. Vinga, escolta'm, aniversaris. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa?
1: Avui és gros el tema. Avui Norman Foster, arquitecte, fa 91 anys. També Heidi Klum, model, en fa 53. L'Alejandra Onieva, actriu, en fa 34. I anem amb tres noms que flipareu. Vinga. Començant pel Tom Holland, l'actor. Hòstia. Fa 30 anys.
0: Aquest no és el que fot de Superman? O...
1: Sí, el Spider-Man. Sí.
0: Spider-Man, perdona.
1: L'Uncharted i tal. També el Morgan Freeman. Quin mite del
0: immens.
1: Cinema. Avui en fa 89. I una altra mítica, que ja no hi és entre nosaltres, però hagués fet 100 anys. L'estem escoltant. És Marilyn Monroe, que es va morir al 62, però va néixer un 1 de juny del 1926. Cantat aquest Happy Birthday, Mr. President.
0: Doncs fins aquí les efemèrides, però us hem d'explicar que avui Doraemon... Bé, aquests dies és notícia. Mira, mentre jo em menjava el pa amb llet, mirava el Doraemon.
1: Veus, i jo, la llet amb colacao,
0: sí.
1: amb dinosaurios. Estic molt feliç, perquè Doraemon és de les meves sèries prefes de dibuixos, juntament amb Chin-Chan, i el Doraemon torna a 3CAT més de 30 anys després de la seva estrena en català. La plataforma 3CAT i el canal Super 3 recuperaran a partir del 15 de juny aquesta clàssica sèrie Doraemon, que és una de les produccions d'animació japonesa més estimada per les generacions, i amb aquest retorn està reforçant l'aposta per l'anime en català. Recordem que va tornar Bola de Drac fa poc, i l'objectiu de la cadena és combinar la nostàlgia dels espectadors que van créixer amb les sèries amb la voluntat d'acostar-les a les noves generacions.
0: No ens estranya que torni Doraemon, perquè és una meravella. A mi m'encantaven els seus invents, com ajudava el Nobita, i puta Suneo, des d'aquí. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: 10 i 10 minuts.

0: Probablement l'èxit més exitós de la californiana Katy Perry, Teenage Dream, des d'un àlbum amb el títol homònim, que ho va patar molt fort. Va, aviam, estem trucant al Xavi, que fa 34 anys, de part de l'Anna, que és la seva dona, i el seu nen petit.
1: Mira, Anna i Miquel, com els meus avis.
0: Ah, sí?
1: Sí, Miquel i Anna, Anna i Miquel.
0: Fixa't,
1: I els seus fills, de fet, ma mare es diu Anna i el fill es diu Miquel.
0: I has fixat que la vida...
1: No és la vida, no?
0: Gira al teu voltant tot.
1: No, home, no ho deia per això, però m'ha fet...
0: Ai, quina ràbia.
1: Ai, sí, va, Xavi.
0: Tenim més trucades a aquesta hora,
1: no? No, és l'única.
0: Bueno, doncs què? Passem, no?
1: O passem o tornem a intentar, però té pinta aquesta...
0: No, si no l'agafa, no l'agafa tu.
1: Res, Xavi, felicitats des d'aquí.
0: Passen 2:15 del matí. Si vosaltres voleu encarregar una trucada de despertador per fer feliç algú que estives, per sorprendre'l,
1: això,
0: per commemorar alguna efemèride, per donar ànims, per fer una broma, per un casament, un naixement, un embaràs, el que sigui.
1: El que sigui,
0: desperta,
1: una
0: broma. @rac105.cat, desperta@rac105.cat. Vinga, queden 45 minuts de programa.
1: Uau!
0: I aquesta hora ja sabeu que és molt musical, i a mi m'agrada molt recuperar aquesta cançó de Josh Fawaz, que és una novetat de RAC 105, entre mil cometes, perquè l'original, com bé sabeu, és de la Madonna dels 80, és el Like a Prayer, amb la versió d'aquest australià, Josh Fawaz. Matina Codina, RAC 105, bon dilluns.

0: però ens encanta que ho facis.
1: Tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917 700 700 o vine a directe a liniadirecta.com.

0: Fotocasa.
1: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
2: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calam...
3: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
4: no hi ha perill.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Mentre surts del llit,

0: your husband is coming.
1: Mira, precisament li estava dient ara fora d'antena a la Mar Puga, where is my girl, no?
2: Where is your girl, a veure, d'això parlàvem.
1: És molt difícil, eh? Està molt complicat el panorama, eh? Suposo que els que esteu escoltant el programa i esteu solters enteneu que el mercat està fet un fàstic, no?
2: Què va? No és veritat.
1: Com està el mercat? És una pregunta que podríem fer, eh?
2: Com està el mercat? Expliqueu-vos, jo el veig bé, el mercat.
1: Solters i solteres, 608-717-141, com està el mercat?
2: Com està el mercat?
1: Quina experiència heu tingut recentment? No?
2: Ah, mira.
1: Per exemple.
2: Així
1: que diguis, que et faci opinar a favor o en contra del mercat. És a dir, jo he tingut una experiència molt bona recentment, el mercat no ha estat tan malament, que ho dina, siguis optimista, o confirmo que el mercat està fet una merda.
2: A mi, les meves amigues generalment...
1: La gent està tullideta mentalment.
2: El mercat està molt malament, em diuen el meu entorn, generalment. Jo he de dir que jo he tingut bastanta sort amb el meu mercat, a la vida, no dic ara. Sabeu que estic en moments baixos. Estic en Volfel.
1: Però també és veritat que la meva edat, ja als 40 anys, la gent porta moltes motxilles...
2: Ah, jo t'anava a dir, per mi el mercat bosta cap amunt, saps? En la meva generació el mercat per mi no està bé. Sí, per mi el mercat està bé a partir dels... 30 amunt fins als 5...
1: Bueno, escolta, opineu sobre això i ho recollirem d'aquí 5-10 minuts, val?
3: Va. 608-71-7141.
1: 608-71-7141. Com està el mercat? Perquè la Mar i jo, mira, solters, que també ens podria munir tu i jo, però és que no...
2: No ens agradem prou,
1: tu i jo.
2: Bueno, i que també...
1: No estem fets l'un per l'altre.
2: No, som com l'agua i l'aceite, com diu Melendi.
1: I en canvi, radiofònicament, fem un món tan bon tant.
2: Som un match laboral perfecte. I no el trenquem amb una cosa, que no cal.
1: Ni ganes, Marc. A veure, hem de parlar de Bad Bunny i una polèmica que hi ha entorn a la casita del Bad Bunny.
2: Doncs sí, és que aquest cap de setmana ha fet els primers concerts a Madrid. Els primers concerts d'aquest... Devi tirar més fotos World Tour, ha fet el del 30 i 31 de maig. Recordem que està fins al 15 de juny per Madrid.
1: 2 de 10, la turra serà important. Nosaltres deixarem de parlar-ne ja demà.
2: Sí, no, aviam, aquí... Parlem, bàsicament, perquè hem vist cares famoses en aquesta famosa casita com Esther Expósito, Ana de Armas, la Chiara Ferragni, també la filla de l'Amancio Ortega, dèiem abans, la Marta Ortega, estava el jugador de futbol Coque, l'Arturo Valls, el Manu Tenorio, Ronda de Paria,
1: els Javis
2: també. Ha aparegut de sorpresa.

0: sorpresa per interpretar Adivino al Mike Towers. Vull dir que ha sigut un fenomen gros. I dins de tots aquests concerts de Bad Bunny una setmana més, ha hagut una polèmica, que aquí anem nosaltres, a la polèmica de xarxes que està cremant les xarxes socials, i és que s'ha comentat molt la transformació d'aquesta casita en un espai exclusiu per famosos i influencers, veient els cossos normatius i les dones que van a aquesta casita com a objectes d'alguna manera, que és el que s'està dient a xarxes.
1: Bad Bunny, perquè... que es ven com a artista superdeconstruït i que sempre està al costat dels desfavorits, del proletariat, no? De fet, la casita simula les típiques cases dels treballadors de Puerto Rico.
0: Exacte.
1: Vull dir que llavors, doncs, posa mi gent com la que hi ha a les cases...
0: Puerto Rico.
1: Bueno, de Puerto Rico o no.
0: Però simulant gent... el missatge, no?
1: No, gent normal.
0: Sí,
1: no només famosos, no?
0: Aquí molts diuen que només agafen a noies... Bueno, diuen, és el que es veu, que només agafen noies famoses, primetes, mones, con un estàndard de lujo, igual que la gent del públic. Agafen a noies del públic. De fet, en aquest concert de Madrid hi havia com ojeadores, d'alguna manera. Hi havia gent mirant al públic i dient, pues tu a la casita, total. Ella, esclar, com a fans, tu diràs.
1: A veure...
0: Diu, me l'etiquet suba i me subo.
1: Bad Bunny ja està pujat al dòlar i jo crec que, de manera inevitable, s'està convertint en un classista.
0: Hi ha bastants vídeos de Bad Bunny mirant-se amb les fans, allò ballant, clar, és el moment d'ambient de festa, tal, i molta gent està com criticant, dient que quina vergonya que vegem un discurs i després faci aquestes coses, tot i que també hi ha comentaris dient los que estáis criticando esto, si sois unos envidiosos porque no subeu vosotros a l'escenari. Ja una mica tot a les xarxes ja ho sabem.
1: N'hi ha prou en escoltar les lletres de Bad Bunny i què diu sobre les seves nòvies i les posicions sexuals i en definitiva hi ha un discurs que crec que...
0: Me la voy a llevar a todas para un VIP, aquesta cançó estem escoltant.
1: Exacte.
0: Me digue, no?
1: La casita.
0: Ja sabeu
1: on
0: aneu, nenes.
1: Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Hi ha polèmica amb la casita, que fotil, és el seu concert al capdavall, que fotil que vulgui, però nosaltres també podem criticar perquè malauradament, no ens ha convidat i dos, estem en un país en què la llibertat d'expressió és un dret fonamental.
0: I tant!
1: Dos quarts tocats, 12. Marc Puga, gràcies, tremenda. De seguida escoltem missatges de com està el mercat de solters aquí al Matí de Codina. Opina, 608-7141.

0: Hòstia, acaba de sortir el cani que porto a dins, eh?
1: Flipat.
0: No, a veure, perquè és que jo sóc un gran aficionat a la música electrònica i estic molt content que se li hagi donat una segona oportunitat en aquesta cançó de Faithless, l'Insomnia, en aquest cas amb la veu de Bebe, que sempre li dona una pàtina de glamour de classe. New Religion, la cançó amb la qual rebrem el Papa de Roma. Lleó 14, el Papa Mòbil. T'imagines una festa així, eh? Amb kabuki show, confeti...
1: I tu boig allà baix, en plan, papa!
0: Lasers... Home, sí, molt millor això que no pas música de missa, diguem. 10:36 del matí, bon dia a Catalunya.
1: Bon
0: fa una estona
1: dia.
0: Amb la Mar Pugà, ha sortit aquí espontàniament en aquesta última hora del magazín que fem la Mar Pugà i jo aquí al matí a Codina. Aquesta conversa que, a més, està recolzada, suportada per diversos estudis científics que, diem que cada vegada costa més trobar parella perquè el mercat està fatal. Jo crec que estem en un moment en què la gent no té paciència, hi ha la salut mental, que està al centre, evidentment, de la vida, també està passant per un moment complicat, és a dir, la gent
1: sí.
0: Psicològicament no estem tan sòlids ni consistents com en altres èpoques de la història de la humanitat, i la qüestió és que hi ha una mica aquesta sensació i aquest comentari extès, endèmic, que diu la gent que el pati està fatal per trobar parella, tu.
1: Sí, diu
0: la prova gent. La teniu aquí en aquest programa, que és que Mar Puga està soltera i jo
1: bueno,
0: també...
1: Bueno, perdona, però Ernest, això no vol dir que estigui fatal al pati.
0: No
1: jo no estic d'acord amb aquesta cosa que estàs dient. Jo no estic d'acord que estigui fatal al mercat.
0: Però si et duren res els nòvios.
1: Però què dius? Tu què dius? Per què dius això? Jo ara estic soltera perquè vull estar soltera.
0: Val, molt bé, perfecte.
1: Si jo volgués estar ni parella, sí. Jo tinc parella demà.
0: No tinc cap dubte d'això, perquè tu ets una dona de bandera.
1: Passa que la parella que jo vull tenir, pues ara mateix, no, pues no,
0: que
1: som molt corresposa.
0: No, que som molt perfeccionistes.
1: No, també. Molt, no, que, i tenim una vida pues, que no és fàcil.
0: Estem
1: escolta.
0: Exigents, no? A la mínima que veiem alguna cosa que ens grinyola, ja passem cap a una altra cosa, no hi ha paciència
1: que, perdona,
0: per conèixer algú a fons.
1: Jo porto un any passant un dol d'una ruptura i jo sé estar sola i a mi mateixa, jo no he de buscar un nòvio per substituir res ni ningú ni per posar una tirita.
0: Entesos, hem demanat l'opinió dels oients.
1: Va, llavors, els oients ens han escrit, digues. Ens han enviat àudios.
0: I què?
1: Doncs mira, els oients ens diuen coses com el mercat està tan malament com el laboral. Ens diuen, l'última vegada que van lligar amb mi va ser dient-me que a veure quan quedem i així em dones un consell per trobar feina, que tot va anar molt bé, amore. Això ens escriuen. Per tant, una mica d'interès, no? Per aquí tenim un àudio.
0: Sí, sí. Perdona, és que també m'estava escrivint una amiga meva, que
1: és
0: Cristina.
1: Ah, sí, sobre
0: sobre el tema? Sobre el tema, sí, sí. A veure,
1: doncs
0: a veure.
1: Ara ho llegirem.
0: Comunicació d'un matinero o matinera. Hola, bon dia.
2: Sí. Bon dia, matineros. Sí. El mercat està fatal, no, pitjor. Sí. Està molt, molt malament. Ja no saps ni per on entrar.
0: O sigui,
2: està molt malament.
0: Però què passa?
2: Però estic molt convençuda que perquè no hem coincidit tu i jo, Ernest, perquè seria un bon match, segur. Ben. Vinga, felicitats per el programa.
0: No et pensis, eh? Jo soc... No, però prefereixo que també tinc les meves coses, eh? Jo,
1: sí.
0: Jo crec que soc... No, crec que soc una bona persona, crec que soc un tio que té el seu atractiu. Home, per comunicar, per exemple, s'ha de tenir un mínim atractiu, si no,
1: temps,
0: no, arribes a, no arribes a la població.
1: Clar, sí, sí.
0: Però també tinc molts... Jo soc un tio complicadot, eh?
1: Home, tothom
0: no,
1: té coses dolentes,
0: tinc,
1: tinc
0: una agenda, que ni el Papa de Roma, ja t'ho dic ara.
1: Sí.
0: I sóc un bastant workaholic, per exemple.
1: Sí.
0: Així com a coses negatives.
1: Absolutament, absolutament.
0: Tu això ho pots confirmar.
1: Heavy. Sí, vull dir que una nòvia teva... Una nòvia t'aniria bé a tu per
0: però
1: no ser-ho tant.
0: També crec que això amb una relació estable i que valgui la pena també canviaria. Jo necessito canviar el meu ordre de prioritats, també. Vull dir que és la voluntat de canvi existeix.
1: Aviam, i tu què vols? Tu què necessites, aquesta nòvia, Ernest? Estem en un punt que l'Ernest vol nòvia. Sí.
0: No.
1: Ei, Ernest, tu vols nòvia?
0: Jo crec que tots volem l'amor. Hi ha dues...
1: Bueno,
0: això
1: hi ha gent
0: surt
1: que
0: a Berlín,
1: ara,
0: a la sèrie Berlín surt.
1: Sí.
0: Que hi ha dos motors.
1: Aviam.
0: El diner... La pasta i l'amor. O sigui,
1: vale.
0: Dues grans coses que
1: mouen
0: les persones.
1: Món, sí.
0: No?
1: Doncs, però jo et volia preguntar una cosa.
0: Sí.
1: Ara llegim el missatge de Cristina. Jo et volia preguntar tu, que ara estàs obert a tenir una nòvia.
0: Sí.
1: Què ha de tenir aquesta noia? Perquè, clar, aquí ens escriuen, no, l'Ernest. Bueno, doncs què ha de tenir aquesta noia que ens escolti?
0: Divertida, bona persona. Treballadora, també, com jo.
1: Sí.
0: I que m'agradi, clar, una mica.
1: Vale.
0: Físicament.
1: Sí, el tema físic i després aquests tres requisits.
0: Si no m'entra pels ulls, ja l'hem parit.
1: Si ho teniu,
0: no?
1: Ja ens podeu escriure. Vinga, llegim missatges.
0: Tenim un missatge de la meva amiga Cristina, que diu, ara us escoltava i proposo que tu i la Mar feu un podcast sobre la vida.
1: Ah.
0: Perquè hi em poso una emoticona de la flama.
1: Epa.
0: Del Fueguito, diu que ho petaríem fent un podcast.
1: Mira que mona.
0: Ja fem un programa de ràdio perquè hem de fer un podcast. Diu, per cert, anima't que trobaràs aviat la teva noia. N'estic convençuda, sexy, guapo i divertit.
1: Que mona.
0: Que tinguis un bon dia, diu la Cristina.
1: Que mona. bona, la Cristina. I no pot ser la Cristina, la teva noia?
0: La
1: no,
0: Cristina està casadíssima i té criatures i no em penso ficar en un merder d'aquests.
1: No, no t'hi fiquis. He llegit un article.
0: Sí, hem d'anar per feina, Mar, perquè ens estem allargant amb això, eh?
1: No, ràpid, he llegit per què cada vegada costa més trobar parella. Vols saber-ho o no?
0: Sí.
1: Clar, són per 5
0: motius. Després de la Shakira. Come on, get up.

0: de BTS i la Madonna actuarà Shakira a la final del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. És una dona que als seus 49 anys, després de més de 20 anys de carrera, continua sent una maleïda estrella del pop. Bé, parlant de zoològics, seguim els animals del matí acudint acompanyant-te en aquest tram final del programa d'avui. 15 minuts i arribarem a les 11 del matí, per tant, recta final, en què volem remarcar això que estàvem dient, que el mercat està fatal, estem parlant del mercat sexoafectiu, costa trobar parella, i ara Puga us explicarà un estudi científic que dona suport en aquesta teoria.
1: Sí, bé, sí, realment explica per què és complicat trobar una parella estable a Espanya actualment i mantenir una relació duradera, doncs, com ha sigut, a diferència d'altres anys, no? Que abans això doncs era més fàcil. I dona 5 motius aquest article. El primer és per la precarietat econòmica i l'habitatge. Diu que molts joves no es poden independitzar ni construir un projecte de vida comú per culpa dels sous baixos i els preus dels alts lloguers. Aleshores, això no permet que tu tinguis, diguéssim, la teva autonomia i independència, i és difícil que tinguis una parella amb qui compartir doncs aquests moments.
0: Doncs jo crec que...
1: Ben vist, en aquest...
0: Sí, però jo crec que econòmicament la unió fa la força, no? Vull dir, jo, per exemple, visc sol i penso tant de bo poder compartir les despeses amb algú, no?
1: En el teu cas, sí. Però això és un estudi general de la societat. En segon lloc, l'augment de la solteria. Cada vegada més persones viuen soles o consideren la solteria una opció de vida vàlida, prioritzant la llibertat personal i l'autonomia, que vol dir que abans no estava ben vist ser solter, i ara és com que es valora sí. i se li dona importància al fet d'estigat solter,
0: ara
1: que podem, no vol dir estar sol.
0: Podem triar ser solter sense estar estigmatitzats ni criticats socialment.
1: Exacte.
0: És una opció de vida molt vàlida, jo estic totalment d'acord, tot i que m'espanta molt estar solter fins als 60 anys i ser el típic home que està sol a un bar.
1: Que no!
0: Mirant la paret amb un whisky a les mans.
1: No, home, no. Va, tercer motiu, les aplicacions de cites i les xarxes. Això ha fet molt de mal, perquè tot i facilitar conèixer gent, també et genera la sensació que sempre tens més opcions, cosa que pot dificultar un compromís o una relació estable, perquè tu estàs amb un, vale, ara tal,
0: abans
1: però...
0: Abans no sorties del poble i no, hi havia tres
1: anem,
0: noies i
1: anem,
0: ja està.
1: Ara
0: hi ha molts estímuls. Hi ha molts estímuls. Gairebé tens accés als 8.000 milions de persones que viuen al planeta Terra, no?
1: I tu pots estar amb una parella, però a veure, ets humà i tens uns ulls.
0: I com que som ambiciosos, no?
1: Clar.
0: I sempre volem més i més i més, sempre ens sembla que hi ha una opció millor que no pas el que tenim actualment.
1: Vinga, dos motius més pels quals estem solters. El primer és les expectatives, que les tenim més elevades. Moltes persones ara busquen connexions emocionals, coses molt concretes, i estan menys disposades a conformar-se amb una relació que no compleixi tots els requisits que volem, o sigui, que som més exigents. I, per acabar, canvis culturals i socials. Les relacions ja no es veuen com una necessitat inevitable. Què vol dir això? Que les persones tendeixen a prioritzar el desenvolupament personal, la carrera professional i el benestar individual abans que formar una parella. Per tant, en
0: aquí,
1: resum...
0: M'hi veig reflectidot.
1: Que volem estar més amb nosaltres i amb nosaltres mateixos, cosa que abans no es feia i ara ens prioritzem. No ho trobo malament.
0: Molt interessant.
1: Molt interessant.
0: Acabem amb un àudio més.
1: Vinga,
0: sobre
1: va.
0: El tema de que el mercat sexoafectiu romàntic està fatal.
2: Mira, obro la ràdio i escolto lo del tema de les parelles. Ernest, sóc la Judit de Vic, la teva fan, número 1. Sóc molt pesada, ja ho sé. Però des del minut 0 i sempre t'escric i espero no molestar-te, però us escolto i penso, joder, quin maig que fan aquests dos. Marc Puga i Ernest Codina. Un petó guapo. Adéu. I felicitats pel programa.
0: Gràcies,
1: gràcies Judit. Molta gent ho diu, sí.
0: Sí, però des de dins es veu molt diferent.
1: Sí, la veritat que sí. Si ens coneguessin, potser no ho dirien.
0: Fem una pausa i tornem de seguida aquí.
1: Fem-la!
0: Al Matina Codina. Avui, versió sexy de dilluns. Oh, yes, baby.
3: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.
4: RAC 105, Barcelona.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
7: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
8: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
7: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
9: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
10: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
12: Ja som 100.000.
13: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
14: Instagram.
13: TikTok.
14: Facebook.
13: X.
14: YouTube.
13: I la nostra web.
14: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
13: I tu? Què esperes?
14: Som a tot arreu.
13: 100.000.
15: I pujant.
13: 105
16: RAC. Let's go!
17: La teva música.
0: Matina Codina!
18: Des de ben d'hora al matí, segur que et fan escoltar moltes ximpleries.
19: Tant per tant, escolta les que fem nosaltres.
0: Matina Codina. A RAC 105.

0: dissabtes a l'escenari. Recordeu, dos dies, divendres 12, amb entrades esgotades. Ja s'han acabat també els abonaments per dos dies i, si no m'equivoco, queda res. Poques entrades només pel dissabte. Allà hi veureu, entre altres, actuacions de Figaflaues i La Fúmiga, que estan sonant ara. La Fúmiga, ja sabeu que aquest any pleguen. Hi haurà també Teràpia de Xoc, Maria Jaume, Àlex Embustó, Sud, Duós, Joan Dausà, Oques Grasses i Els Tiets.
1: Que xulo, seran
0: sí,
1: tots, home,
0: tots allà,
1: tots els
0: sí.
1: grups, i tant.
0: Amb RAC 105 d'emissora oficial. Oh, i olé. Quin DJ hi haurà divendres a la tarda?
2: Quin?
0: Jo!
2: Oh,
0: oh,
2: el xaval, planazo.
1: Hola, tio, molt bé.
0: No sé, sí, escolta'm.
2: Olint. És que és DJ, Alan.
1: Sí, però vull dir que
2: no
1: estàs,
2: sé si ho sabies.
1: Estàs de moda, Ernest.
0: Estic de moda, no ho sé si estic de moda, però sí que fa molts anys que m'hi brego amb aquesta història d'animar els festivals. 6 minuts i mig i les 11 del matí, abans de tocar el 2, Toni Clapés, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: T'he de dir que he de tirar una última publi d'un minut i 39 segons. Vull dir que la gent aguanti, perquè de seguida anem amb la crítica del Clapés sobre aquest primer programa del mes de juny, edició 1064 del matí.
3: Una edició, val a dir, amb llums i ombres, que ara mateix destaquem.
0: Perfecte. De seguida, un minut i 39 segons, que ningú marxi.
4: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
5: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
6: Skoda. Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Hi ha coses que de bon matí no pots triar, però el programa de ràdio sí. Matina Codina, a RAC 105.
0: Vinga, Toni, 4 minuts i les 11 del matí endavant amb els comentaris del programa d'avui.
3: Mira, avui cap a quarts de 9 del matí heu fet una demostració de geografia i racisme en parts iguals.
1: Ostres.
3: Que vamos,
1: us
3: ha quedat perfecte. Perfecte. La vostra incultura i el vostre racisme, bueno, ha quedat tan en evidència que he hagut d'intervenir jo fins i tot d'ofici.
0: Aquests argentins són uns cachondos, Messi, la veritat és que sí.
1: Sí,
0: perquè tu no ets argentí.
10: ¿Cómo que no soy argentino?
11: Sé que es argentino.
0: És argentí.
10: Como Pablo Simeone, ¿cómo no voy a ser argentino?
0: Simeone també és argentí.
11: Es de Nación Espinelvas.
10: Madre mía, ahora te enteras de que soy argentino. Llevo aquí toda la vida hablando en argentino.
1: ¿Qué pensabas que feia? Que tenía mala la boca.
0: No, pensaba que era de Uruguay.
2: Es de Buenos Aires.
1: L'altre, fent accent ara andaluz.
2: Lo hice mexicano.
0: Escolta, jo quan surto de Catalunya em diuen que semblo italià. Doncs què vols que digui?
10: Ostres, què dius? Escolta, saps com es diu una africana embarassada?
1: No.
10: Bombo supongo, eh? És bona aquesta, eh?
0: Sí. Però ja acabo. També em diuen que semblo magrebí.
10: Hòstia, no fotem.
1: No, perquè tu comes
10: molt Japó.
1: Tu a l'estiu, Ernest, tens un to de pell que sembla que tinguis una atracció a la fira aquesta ambulant, la rana cachonda, una d'aquestes. Tens un to de pell.
3: Molt bé. El racisme i...
1: Que no és racisme.
3: Ha arribat a uns nivits.
1: No era racisme fins que tu has dit que era racisme. Ens ho estàvem passant superbé.
10: Ha quedat claríssim.
0: És que jo crec que no s'ha de tenir una nacionalitat concreta per portar una atracció de fira, no?
1: No, però és veritat que hi ha moltes fires, almenys a la Castelldefels, sí. Hi ha molta gent d'ètnia gitana que acostumen a tenir un to de pell
0: ara,
1: més...
0: Més com jo.
1: Més aceitunat, o sigui, més fosc.
0: Jo no, a veure, tots sabem que els àrabs van estar molts anys a la península Ibèrica, clar. I jo estic convençudíssim que tinc ascendència àrab.
2: Sí,
0: jo quan vaig anar a Marrakeix, el guia que hi havia, que ens acompanyava, em va dir que jo semblava un autèntic berber.
1: Aquests són els que viuen al desert.
0: Sí.
1: D'aquí venen els berberetxos.
2: Ah, sí?
1: Que sí, venen d'allà.
2: Que fort, no ho sabia.
1: Ah, tot allò era aigua.
3: Bueno, va, tu, escolta, ja, aquest nivell ja, de veritat, està sota mínims. O sigui, ja, humor dolent, a més
10: Otafacta.
3: No poder...
10: Otafacta!
3: Exacte.
2: Marta, t'has aliat amb el Toni.
0: És veritat que la inexactitud és constant en aquest programa. No hi ha res exacte. Tot són suposicions, rumors, aproximacions.
3: Aquest em sona que és argentí, uruguaià o al revés.
0: En el millor dels casos és una aproximació.
1: Estem fent tota l'estona exacta. És a les palpentes, tot. De dir, anar tocant així a veure què encertem.
3: Ha quedat fatal.
0: Sí, molt bé, perfecte. Això ens fa baixar punts, sens dubte. Què ha estat el millor del programa d'avui?
3: El millor del programa avui ha estat el Jordi, un oient del sorteig de llet nostre que, bueno, ha dit en antena que l'Ernest Codina està rodejat de burros. Ja només per això jo ja li donaria el premi de llet nostre.
11: És veritat.
0: Se passa amb un carro arrossegat per dos burros? Perquè se sent com un soroll de...
12: No, els burros els sento al costat del programa.
10: Hola!
12: Allà
0: hi vaig. Una formiga dient, allà hi la vaig, com si la formiga no fos idiota.
1: No, i la mar dient,
2: ai, mira,
1: toma.
2: Pues sí, perquè m'ha agradat el comentari.
1: Però per què t'exclous del grup de burros?
2: Bueno, perquè he sentit que us ho deia a vosaltres. Sí, i avui pues, he dit, pues mira, toma.
1: Que racista.
3: La veritat és que entre tots no en feu un.
0: Bé, com sempre li demanem al Clapés que posi una nota del 0 al 10, no com a tu cara més suena, que fan fins al 12,
2: fins
0: perquè
2: al 12.
0: Són
2: del
0: especials.
2: 4 al 12, és que la gent intel·ligent fa des del
10: 4.
2: Clar, del 4 al 12.
0: Però per sota el 4 què hi ha? No es pot estar per sota
2: no,
0: el 4.
2: No, de fet, al Jesolit li posen molts 4.
1: Quin psicòpata fent l'escala de puntuacions?
2: Ara truquem a Jazz Music i els hi preguntes directament, ¿vale?
0: A veure, Toni, del 0 al 10.
2: Amb aquest to.
11: Tan esos días que le tiene que venir la...
2: Siempre, para ti siempre estoy con la regla, chico.
3: L'altre.
11: Se dice la regla.
3: El masclista.
2: La menopausia.
3: Bueno, hòstia, de veritat, acabem ràpid perquè em fa vergonya estar aquí.
0: Ui, mira, et poso l'eco ja.
3: Sí, me l'has posat amb la Tita, perquè no venia a cuento ara. Se t'ha escapat el fader, xato.
1: Això em passa a mi per un altre tema, amb la Tita. A vegades toco el que no és.
3: Sí, perquè la Tita és torcida. Bueno, va, vinga, calleu. Per un programa carregat d'incultura, amb bromes fàcils i dolentes... A més que us rieu vosaltres mateixos de les vostres pròpies bromes, que és terrible.
1: Això li passa a l'Adam.
3: Però que té oients que no compren aquestes bromes i ho manifesten en antena, la nota del Matina Codina d'avui és... un 0.
10: Toma!
2: Toma! És molt merescut.
10: Sí!
2: Avui merescut, un Toni, estic amb tu.
10: Grande!
3: Hem fet re bé.
1: Ah, bé. No. Hem estat a un punt del 10, però. A un 1?
2: És veritat.
11: No fa gràcia, això. Aquest comentari últim no fa gràcia, saps? Fa molts dies ja que no fas gràcia.
3: Està bé, som els companys, ¿vale? Un 0 és un 0, tu. Aquí,
2: Marta, què
3: et
2: passa amb el Sergi?
0: No, una mica d'autocrítica. Una mica d'autocrítica.
11: Clar.
0: No, el que no pot ser és que ens cardi un 0 el Toni Clapés i estiguem aquí... Sí, de festa,
1: és veritat.
0: De hi-hi, ha-ha.
2: Ah, no, jo he dit que m'ho entenc. A
0: mi m'agrada que us enfadeu quan ens suspenen.
3: Jo estic enfadat, jefe.
1: No, jo també. Ara ho estic pensant millor.
0: No, però
1: per
0: si,
1: dir,
0: si, no, si no és que no t'ho prens, no et prens seriosament la teva feina.
3: Jo avui, ja no
0: jo avui me'n vaig desmuntat.
11: Jo estic enfadíssim amb la Mar.
0: Com un clip de Playmobil.
11: Estic enfadat amb tu per dins. Molt
0: va.
2: Ai, sí, que pesats.
0: Toquem el 2. Moltíssimes gràcies, Alan Lillo.
3: A vosaltres.
0: Gràcies, Sergi Ferrer. Gràcies, Marc Puga.
2: No, a tu.
0: Cazorra, moltes gràcies.
2: Adeu.
0: I també a l'Albert Pedrol, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo i a l'Arnau Molet, que un dia més ens ha acompanyat abans de les 7. I ara pren el relleu aquí a RAC 105 amb la teva música. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Bon dia i demà hi tornem. Va,
1: quina ràbia, el 0.
0: Bon
1: quina
0: mes de juny.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: Amb una cosa, la Aitana ho fa molt bé, sí, canta molt bé, però ja has vist la versió que ha fet Mònica Usart d'aquest tema titulant-lo Amb sua la xella? El tenim penjat al nostre Instagram, @rac105, recupera'l perquè val molt la pena, de veritat. Va, i amb ella que arrenquem aquesta nova hora.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Ens hi posem després del Matina Codina, seguim repartint èxit, repartint ritme, ets al lloc correctíssim, dilluns, sí. Però no passa res, perquè nosaltres tenim la bona música per acompanyar-te i per fer-te costat, facis el que facis i passi el que passi. De seguida el Mamaduixa, però abans, artista que passarà per Barcelona l'1 de setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sí? Estem parlant de The Weeknd. Aquí el tenim, una de les seves cançons més sonades i que segur que també ens comparteix aquí a la capital catalana.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: tota música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
8: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai.

Ei, el Siderrano ha aconseguit, Han fet una cançó que està sonant absolutament per tot arreu, molt viral a través de les xarxes socials, que incorpora, com et dic, un ball, una coreografia fàcil que tothom pot arribar a treure. I que jo crec que això és part de l'èxit, no? Perquè si ho poses molt complicat, després quatre que saben ballar ho saben fer, però la resta no. La gràcia, la màgia de tot plegat és que tots tenim la capacitat de poder-ho fer. En fi, va, continuem avançant des de RAC 105. De seguida amb Dua Lipa, que per cert, aquest cap de setmana s'ha casat la tia, sí? Ho ha fet en secrets. Abans, però, David Guetta, One Republic.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Sempre diumenge sense drama. Aquí tenim els Catarres, que han tornat, ho han fet per la Porta Gran, una de les formacions més importants de casa nostra, sens dubte. Han marcat una època, una generació, no una, no, vàries generacions, i segueixen fent-ho, de fet. Com ens agraden, i a més amb el bon rotllo que transmeten, amb aquesta energia positiva que ens va com en ell el dit aquí a RAC 105, per seguir afrontant aquest dilluns, clar que sí. A veure, jo us explicaré un tros de notícia, tot i que segur que ja ho sabeu, l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, així de clar. Una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: RAC 105. La teva música. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: REC 105 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
4: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
3: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
4: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: REC 105. Hi,

0: Ai, Déu-n'hi-do, Bruno Mars, eh? Quina elegància, quin saber fer, quin tio, Risky Roll. Cançó que forma part del seu darrer treball, que es diu Dir Romàntic, ni que ho diguis.
1: RAC 105.
0: Està més romàntic que mai, el tio. Va, anem a pujar una mica el ritme per seguir pujant una mica, doncs, els BPMs i l'energia d'aquest dilluns, com Déu mana. A Mariana Grande, que sap que parla malament d'ella, i diu, i a mi què m'importa? Jo segueixo fent el que em dóna la gana. Yes, and...

Doncs això, copes en l'aire per brindar, per gaudir de la vida. És Maria Jaume, aquesta que es diu Sant Domingo Forever, que forma part del seu darrer treball, la de Mallorca, que, per cert, Sant Domingo es veu que és la festa major del seu poble. A veure si ens hi convida algun dia. Ha de ser espectacular, pel que explica, vaja. En fi, amb ella que continuem acompanyant, i ara una altra veu femenina, en aquest cas, veu internacional. Rec 105. La teva música. Que fa uns anys, concretament l'any 2022, va posar els punts sobre les is i van dir, a veure, si tu dius que sempre et deixen, que mai tens sort en l'amor, que totes les teves exes estan boges, potser el problema ets tu, no? Maybe you are the problem.

0: Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Jason Derulo amb aquesta meravella que es diu In My Head, any 2009. Mare meva, si ha plogut després de publicar aquest èxit. On aquí pensava molt el tio, eh? Sí, s'imaginava moltes coses. Ja ens ho explica, ja. Diu que ell encara no ho sap, però que al seu cap està passant molt, moltes coses, ja. En fi, direcció a les 12 del migdia, aquí estem. Primer de juny, eh? Acompanyant-te amb la bona música de Rec 105.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Que ara mateix la posa Teddy Swims. Quina veu, Déu-n'hi-do. Lose Control.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
7: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: RAC 105.

directe i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: M'acuerdo de ti, és Nil Moliner amb aquesta meravellosa cançó que ens té el cor robat des del minut zero del seu Nexo. Que, per cert, si entres a Instagram i el busques, Nil Moliner ha compartit un carrusel de fotos de l'inici de la seva gira i, escolta'm, és espectacular.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: L'última foto se'l veu bastant destrossat, eh? És que, clar, de cansar la cosa de fer tants concerts. En fi, va, arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 5 de les 12 del migdia d'aquest 1er de juny. I aquí estem acompanyant amb bona música i, de fet, ara ens arriba una veu important. Una de les més importants del món i amb una de les cançons més icòniques. Estem parlant, evidentment, de Beyoncé. I amb aquesta que, en fi, és de pell de gallina, per molts anys que passin, ens segueix enamorant. Es diu Halo. Benvinguts.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
15: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.

Una cançó juganera simpàtica, aquesta d'Aitana, no? Es diu En el cotxe. Una Aitana que, per cert, ja ha començat la seva gira, que la portarà doncs, per molts llocs. Concretament també passarà per Barcelona. Serà al setembre, això sí. Ara, de moment, mira, la tenim per Sevilla, per Palma de Mallorca. També passarà doncs, per Saragossa, per Canàries... En fi... Una superestrella! I parlen de superestrelles. Per un costat, Sabrina Carpenter. Per l'altra, Madonna. Això es diu Bring Your Love a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Doncs aquí Imagine Dragons, amb aquesta cançó que ens van publicar l'any 2017 i es va convertir en un èxit rotund, parlant doncs de l'èxit, bàsicament, aquest Thunder.
1: Rec 105. La teva música.
0: La que està tenint molt èxit és Olivia Rodrigo, que ja estem esperant amb ganes el seu nou disc, que publica el dia 12 d'aquest mes, i que ja comencem a conèixer alguna peça com aquest Drop Dead. Sona escàndol. Ja la tenim com una nova catalana després del que va passar amb el Barça, no?

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora. Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
1: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
2: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
1: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
2: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
1: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
3: És molt pesat, aquesta, no?
4: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.

0: Després de les nevades d'aquest any,
1: RAC 105 es posa de primavera 2026.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva

Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Iniesta, Kaká, Mbappé, fins i tot cita a Messi. Però crec que no ha volgut entrar en més detalls perquè potser no vol que li salpique, no? Va, que vi de 3:15. Ara Maroon 5.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Doncs sí, preparant ja el seu comiat, aquests quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic. Oques grasses aquí al costat de Rita Payés, amb el seu La gent que estimo, que abans encara el sentirem, evidentment, al Cabra Rock de Vic.
1: Rec 105, la teva música.
0: Ei, 5 minuts per la una. Una altra cançó en català, per què no? I mira, de fet, aquesta es diu Segurament t'estimo, el més nou dels Amics de les Arts, que forma part del seu nou disc. Ganes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Ves que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
7: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
8: Una experiència autèntica per a tota la família.
7: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
8: Us hi esperem.
7: Més info a terresdelebre.travel/festesarros.
8: Terres de l'Ebre.
7: Reserva de la biosfera.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
10: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: RAC 105.

0: Ei, quin ritme, quina energia que gasta Bruno Mars. Aquí el tenim amb aquesta que es diu Just Might. Una cançó perfecta per començar aquesta nova hora. Va, salutacions a l'Arnau Molets. En passen 3 de la 1 al migdia d'aquest dia 1 de juny. Sí, el sort brilla, fa calor, sona bona música. Jo crec que podem demanar poc més, no?
1: La teva música
2: amb Arnau Molets.
0: A veure, podríem demanar no ser dilluns, però és que si no fóssim dilluns, després el divendres tampoc tindria el mateix gust, no? No creus? En fi, va, arrenquem nova hora. De seguida passarà per aquí el més nou de David Guetta, Els Tiets, però abans, Ellie Goulding, amb aquesta que coneixes de sobres, les 50 sombres de Grey, eh? Love Me Like You Do.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música. And it goes.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
9: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.

I si jo et dic que Josh Fawaz, què, el coneixies o no? Jo tampoc, eh? No tenia ni idea de qui era aquest artista, però ara crec que el tindrem sempre al radar, perquè ens ha fet aquesta grandíssima proposta que es diu Like a Prayer i que és una versió, evidentment, de la grandíssima cançó de Madonna. Ha tingut molta acceptació a través de les xarxes. De fet, és una de les virals a TikTok, a Instagram i a tot arreu, i per això doncs està pujant a les llistes com aquí a RAC 105. I és que, escolta'm una cosa, hi ha d'haver talent, sí, però també hi ha d'haver molta actitud.

Doncs aquí la tenim, eh? Està tornada Lady Gaga i ho ha fet amb aquesta que es diu Shape of a Woman i que forma part d'una de les pel·lis, doncs, del moment, El diable es vesteix de Prada 2. Aquesta saga, ara ja, la 1 va tenir un èxit desbocat, aquesta 2 potser ha sigut una mica més subtil, però també ha tingut una gran taquilla. I una gran banda sonora, que és el que ens interessa aquí a RAC 105. Va pràcticament 2:15. RAC 105. Ara, Air City, Adam Levine.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: El cotxe. Estimaràs les retencions.
3: Mira que bé! De nou obres!
4: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
5: La, la, la, la, la, la, la,
6: mira per on vas, idiot!
2: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
7: No hay nada mejor que cocinar con música.
4: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
3: La teva música!
2: A la feina, et semblarà estar de vacances.
8: Perdoni, podria cobrar-me?
4: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
9: Abra cadabra, nena, una nena!
2: Allà on siguis.
4: Facis el que facis.
10: Millora els teus dies.
2: Amb RAC 105.

Ai, aquells amors adolescents que, en fi, s'hauria de passar pàgina, però a vegades costa, i això és el que explica una mica Katy Perry en aquesta cançó, que diu, què hagués passat si hagués sigut diferent? The One That Got Away, sonant aquí a RAC 105. Doncs no sé què li hagués passat a Dua Lipa si hagués doncs apostat per una altra persona. El que sí que sé és que amb Callum Turner la cosa li ha anat molt bé. Tan bé que s'han casat aquest cap de setmana, però que la gran boda es veu que és el cap de setmana següent. Tot i que ja tenim alguna foto. En fi, aquí la tenim amb Dance the Night.

0: tuqui-tuqui. Déu-n'hi-do, Marcos amb K, quina festa que ens ha portat amb aquesta cançó que ens recorda, doncs això, bàsicament, que Pistatxo, per molt que estigui acceptat, doncs crec que no és la manera més genuïna de dir-ho, no? Pastuca, ens agrada més, clar que sí. I a més ens ho diu amb aquesta energia positiva que què vols fer? I hem de fer cas i prou. I callar i ballar, clar que sí, home. Ei, que anem direcció cap a les dues.
1: Rec 55.
2: La teva música.
0: Ja tenim el Buscarons escalfant a la banda, però abans, Sant Giovanni Aitana, Mariposas.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte?
6: Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
7: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
9: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Bon dia, Sandro Feil.
12: Hola, buenos días a todos. Sandro Feil, para servirles. ¿Qué le gustaría saber al cerdito? Venga, vamos allá.
13: El cerdito,
14: Dios. El cerdito, tu zona.
15: No, falti el respecte, que a més li estem pagant diners.
12: Dígame, ¿qué le gustaría saber, tontolada?
13: Jolín, tu. Joder. Respectuós.
16: M'agradaria saber com serà el Cabro Rock d'aquest any, que comença d'aquí a, deuen ser, 11 dies, una cosa així.
12: El Cabro Rock.
16: Bella, la pregunta, no, Xavi? Molt
12: sí.
16: Bé.
12: Vamos a ver.
15: Abans no ha tirat, amb el papa no ha tirat cartes, però ara
13: no,
15: sí.
13: Ara sí.
16: Són molt dures les cartes.
12: Me sale un festival lleno a rebosar. Veo a catarras.
13: Oh. El sou.
12: Buos. Sí. Amics de les arts. Figa sí. Flau.
15: Estàs llegint el cartell, no?
12: Su-u.
13: Su-u. Su-u.
15: Què va ser su-u?
12: Me sale la carta.

0: de la sopa de ajo.
1: Ah, sí?
2: Sopa de ajo? Què vol dir això?
0: Pues que se repite que no.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
4: RAC 105.

0: Turu, turu, turu. Així portem des del mes de gener. És quan es va publicar aquesta cançó, que segurament és ara, havent entrat el mes de juny, que comença a travessar el seu moment més dolç. Siderland a les 2:03.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Doncs així comencem a caminar en aquest tram de la tarda del dilluns, primer dia de la setmana, primer del mes. I aquí estem disposats, com sempre, a fer-t'ho passar la mar de bé al costat de la teva música número 1, com el que arriba ara mateix amb Clean Bandit. Amb una de les veus de moda, Sara Larsson, que ha tornat a posar en valor el seu èxit de fa 10 anys, Slash Life, en té d'altres, com aquest Symphony.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Setmana del peix al supermercat Plus Fresc.
4: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
3: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
4: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: La teva música.
0: REC 105.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.

ens agradava, Maneskin, però en solitari va sorprendre, una nova sonoritat. La Bernabé li queda, és que tot li queda com un guana, de Mariano David, aquesta és la veritat. Born with a Broken Heart va ser la cançó que ens el va destapar com a artista. Va, que seguim ara amb una cançó que bufa espelmes aquest any, tantes com 25, el temps passa així de ràpid, i Bon DJ i la Sud donen nova vida a aquest clàssic. Camins, somnis i promeses. Ara ja veus que molt més vitaminada amb sopa de cabra.

Després de les vacances d'estiu arriba la gran traca final, l'acabarem temporada amb el concert de The Weeknd, un dels pocs artistes internacionals que aquest any es deixa veure per l'Estadi Olímpic de Barcelona amb el seu directe i tremendos temardos com aquest Can't Feel My Face, que va ser el que ens el va descobrir. Superat ja 2:15, arriba la nova de Mamaduixa. Com sempre, simpàtic i divertit amb la millor gent del planeta.

0: amb la calor i l'arribada de l'estiu ja arriba l'època de la síndria. Ja la tenim aquí i això en Harry Styles ho sap molt bé. Watermelon Sugar és la seva aposta per fer les postres avui dilluns, què et sembla?
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs seguim ben dolços. Ara arriba una de les moltes col·laboracions que han tingut en aquests anys David Guetta i Bebe Rexha. Són les seves dues parelles artístiques preferides, la Sia i ella. La Bebe, en aquest cas amb I'm Good.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so.

La recent casada Dua Lipa ja és, ja porta un anell al dit, tot i que la gran celebració arribarà aquest cap de setmana a Itàlia, la gran festassa. I després del seu Electricity, anem camí de les 3 de la tarda amb un altre gran artista internacional. Més aquí, en aquest cas, Aitana.

0: So Easy to Fall in Love. Aquesta és Olivia Jean posant una vegada més la seva màgia a l'antena de RAC 105. Com ens agrada.
1: Amb Albert Buscarons.
0: I ens col·loquem a les 3 de la tarda i 2 minuts. Comencem una hora més de música plegats. És 1 de juny. Estem la mar de bé, la mar de tranquils i tranquil·les. Salutacions a l'Albert Buscarons. I aquí arriba en Marc Cambor, també, per fer una aportació. El bon rotllo generalitzat que portem en aquest inici de setmana, ara amb el ritme de Belong Together.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: RAC 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
3: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
4: Això va per mi o no?
5: Tampoc ho diràs per mi, no?
6: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
7: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
8: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
9: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
10: I les nits de divendres i dissabte,
11: de 9 a 12,
12: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
13: El teu sisè sentit
14: et porta a escoltar-nos cada dia.
15: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Diamonds, Ray amb Where is my husband, el seu número 1 que l'ha portat a elevar la seva categoria com a artista, com a fenomen mundial, i tant que sí. I ara arriba una cançó a la que no se li esgoten mai les piles, se les va posar a finals dels 90 i encara... No, a finals no, fet a principíssims dels 90, i encara avui continua donant la tabarra aquest Rhythm of the Night. El número 1 de Corona.

sense drama, sense drama. Els diumenges, ja, quan és estiu, ja tenen un altre caràcter. La nova dels Catarres, també fent-nos costat quan són 3:45 de la tarda. Seguim avançant amb noms top del so internacional com el Ed Sheeran.

0: Doncs aquesta ens la cantarem. Uns quants la-la-la sempre entren. Cabro Rock, dies 12 i 13, ja arriba el gran festival de l'estiu amb Oques Grasses com el gran cap de cartell de la primera jornada, la de divendres.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I aquí seguim en un mes que és força intens pel que fa a qüestions musicals. El dia 12 arriba el nou disc, serà ja el tercer d'Olivia Rodrigo. Aquí tens el primer senzill, Drop Dead.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: Nine arriba trepitjant amb molta força. La seva primera cançó va ser amb els Fia Flowers. I aquí en tenim una de nova, ara amb la Fúmiga. Això es diu No sé ballar.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs vinga, quedar-nos a la barra, els que no sabem ballar. Cols amunt i allà que... A veure com també s'ho passa la gent, eh? 6 minuts i les 4. Aquí seguim avançant amb autèntiques llegendes de la història de la música dance i electrònica. És el cas de Lady Hear Me Tonight, de

0: has escoltat i has vist ja l'autèntic èxit de l'estiu, no? La versió que ha fet la nostra Mònica Usar, la meteoròloga de RAC 105, d'aquest superestrella d'Aitana. La tens a l'Instagram de RAC 105, eh? Ai, els de Matina Codina, que no paren.
1: La teva música
2: amb Albert Buscaró.
0: Em sua la xella, la titula Tella. És que, clar, amb aquesta calor, què vols que fem? 4 i 4 de l'1 de juny. Un mes ja en què l'oci es comença a notar, Revetlla de Sant Joan, ja ho tenim tot a tocar, de mica en mica. Ara Harry Styles arriba amb els seus grans èxits, Adore You.

0: Això és... RAC 105. La teva música.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Meravelles. Aquesta és la primera cançó amb la que Max Navarro va presentar-se oficialment a tot Catalunya. Aquest sóc jo. Em compreu? I tant que sí. L'hem comprat i ens el quedem per sempre. No tenim el tiquet de devolució. No, no, no, ja és nostre. Un quart de cinc, arribarà un clàssic entre els clàssics. I d'aquests en té uns quants Madonna, que a més, d'aquí poquet edita nou àlbum el 3 de juliol disponible. Bé, aquest és Josh Fawas versionant Like a Prayer.

En qüestió de 10 dies comença el Mundial de Futbol, que aquest any té la particularitat de celebrar-se en territoris Estats Units i Mèxic. Amb la diferència horària ens podrem trobar amb la feliç casualitat de tenir partits programats a les 2 de la matinada, per exemple. Shakira li posarà música tot plegat, això sí. Dai, dai, acabes d'escoltar. I ara moment d'embogir el ritme del Crazy de Nars Buckley.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Des del titular d'impacte de la jornada.
4: Doncs que la Fiscalia Valenciana demana 2 anys de presó per la presidenta d'una comunitat de veïns.
5: Aquí no hi quem viva, aquí no.
4: Vaya ser, senyora Cuesta, vaya ser. Es veu que estan intentant demostrar que entre el 2014 i el 2019 va començar a carregar rebuts al compte bancari d'una veïna.
3: Hola.
4: Fins a acumular un deute a aquesta pobra veïna de 79.000 euros. I diràs, bueno, i quin és el tema? Què passa? Que la veïna estava morta. De manera que la manera que va trobar aquesta presidenta de sanejar els comptes de la comunitat va ser...

0: es va notant o no l'arribada de les altes temperatures també a l'antena de RAC 105. Jo diria que sí, eh? Aquesta cançó ens recorda l'estiu 100%. California Girls, una de les més simpàtiques i amb més color de les que ens ha regalat aquests anys Katy Perry. Busquem 4:45 de mica a mica.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Salutacions de l'Albert Buscarons. Això continua sense afluixar ni un moment, ja ho veus. Ara amb

Quina delícia, la nova cançó de l'Ivan Herzog. Això es diu Des de lluny, seguint una mica aquesta estela rumbera que ha tornat al So Made in Catalunya en aquests últims anys. Bé, mesos, més aviat. 9 minuts i les 5, el ja tardes el primer dia del mes de juny, ja a punt. Salutacions a l'Albert Buscarons, jo et deixo amb Rosalín. Altre talent descobert pel Festival d'Eurovisió, amb aquesta que ha fet la volta al món. Snap, que acabes de passar bon dilluns.

0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Enric.
4: Ei, què passa?
3: Són les 5.
5: No me digues.
6: Oi, oi, oi.
5: Hola, fes favor, jo que...

0: Escolta'm.
1: Sí, tu, tu.
0: Que l'estàs cantant, eh? Ja que ho sé, ja que sí. Home, és una de les cançons del moment, sense cap mena de dubte. Aquesta proposta del Siderland, eh? Tu-tu-turú. Una de les més virals. I que també ens engresca per començar nova hora.
1: Oh!
0: Déu-n'hi-do com comencem avui, no? Va, i comencem nova edició d'aquest de Ja Tarda. Avui, avui de dilluns, després de l'Albert Buscarons. Sí, busca'l, busca'l. Doncs va, quatre horetes a bon rotllet, ja saps. Com sempre, si és que aquí, que no falti. Val, tanto perquè de seguida obrirem tema del dia, avui ben curiós i ben, i ben calorós.
2: Ai, mare!
0: Sí, sí, sí. A més, cançó efemèrides, repassant coses que van passar un 1 de juny, que ja, escolta'm, comencem més, sí, més. I calorós també, eh?
2: Ai, ai, ai. Oi, oi.
0: Bueno, bueno. Això en res, també, Rose Musical, batalla de cançons. Avui ve amb una efemèride ben curiosa. I a més, versió del dia, els teus comentaris, bueno, bueno. Així que, de moment, agafa el telèfon, obre WhatsApp, i deixa'ns el teu comentari, que ets l'autèntic protagonista aquí.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Apa-li! Va, de seguida, doncs, repassarem comentaris, peticions musicals, tot, tot el que vulguis dir, que tu sempre... Nosaltres som mustafaners i pots dir el que vulguis. Va, que arriba per aquí Dua Lipa. Anem a recuperar un dels seus èxits, New Rules.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, barra.

0: Una de les cançons de Justin Bieber que ha recuperat, eh? Mira que ja té uns anyets, això, eh? Més de 10 anys. Bastants més. Beauty and a Beat, una de les que segurament sonarà també molt aquest estiu, perquè és viral per tot arreu. I, sí, ens agrada també a Reaction 5. Barre, uns 17 minuts que passen de les 5, aquí ja tardes, avui de dilluns, però aquí al peu del canó, eh?
1: Hola, Enric!
0: Hola, hola! Va, anem encetat a tema del dia, perquè avui, al tanto, en aquest programa parlarem... Treu. Parlarem de supervivència. Va. Clar, és que portem uns dies de calor...
2: Calor,
0: de calor d'aquella intensa, eh? Però... Oh! Sembla que ha afluixat una mica, però... Déu-n'hi-do, eh? Un d'aquells dies que surts al carrer 5 minuts i ja tens la sensació d'haver corregut una marató, saps? Una cosa... Oh. Quan el termòmetre es dispara, cadascú acaba desenvolupant les seves pròpies tècniques secretes. Per què? Per sobreviure, clar. Doncs molta atenció, perquè avui tornarem a fer una jornada, perquè això ja ho havíem fet alguna altra temporada. Tornarem a fer jornada de quins mètodes originals tens per combatre aquesta calor. Doncs ja saps, com sempre, ens ho pots explicar a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ah, no sé. Potser em pots dir, mira, poso peus dins del cubell de l'aigua freda mentre miro la tele. És un mètode, bueno, està bé, està bé. O dormo amb un coixí que he posat al congelador, saps? Aquesta me l'apunto. No sé, o congelo els mitjons 5 minuts abans de posar-me'ls. Aquesta no... Una mica surrealista, eh? Però això, busquem... mètodes originals i diferents, i divertits, perquè no, també, per combatre aquesta calor d'aquests dies, que Déu n'hi duret, eh? Sí. I com sempre, ja saps que entraràs al sorteig dels gots del Jatarda. Un parell de gots, mig litre, xulo, un disseny d'aquells guai del Paraguai. Ostres, que feia anys que no sentia això, guai del Paraguai. Mira, per aquí em diuen, posa una ampolla congelada davant del ventilador i em sento enginyer de la NASA. En fi, va, tu també, digues. 608-71-71-41.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, busquem mètodes així diferents, originals, per sobreviure a una onada de calor d'aquelles intenses com la d'aquests dies, eh? Oi. Bueno, una estoneta, doncs, aquests missatges, també a peticions musicals, evidentment. I mira, que em fa molta il·lusió que ja m'heu demanat la nova cançó que us portem, un servidor, l'Enric Font, versionant els The Corrs. De fet, cançó que trobareu, publicarem el divendres, aquest mateix divendres, i que està en exclusiva aquí a RAC 105. Anem a recuperar, doncs, anem a punxar-te aquesta, el Breathless.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Una experiència autèntica per a tota la família.
2: Los 6 de juny a la Ràpita i los 7 de juny a Amposta, vine a descobrir la plantada de l'arròs.
3: Us hi esperem.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre.
2: Reserva de la biosfera.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descompte. Comptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: La teva música. Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: A l'hora de brenyar.
9: Tinc gana.
8: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
10: Toma ja.

0: Estem eufòrics. Yeah! Tot i que és dilluns, que sabem que costa una mica. Però aquí sempre el plou del canó.
1: Ole!
0: Sí, veus? Ja ho dic jo. Ai, tela, tela. Va, portem uns dies de calorassa, ho sabem, però hi ha mètodes originals per combatre aquesta calor, per refrescar-nos. I busquem això, mètodes originals, diferents i divertits per combatre aquesta caloreta. Va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aquí em diuen, em poso al costat del gos allà al terra. Tirat al terra. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, mira per aquí, hola.
3: Molt bona tarda, Enric i companyia.
0: Hello.
3: El que fan la servidora per combatre la calor és quan arriba a casa treure-se la roba, córrer descalça i baixar persianes.
0: Ah, bé, bé, bé.
3: Vinga, que vagi molt bé, bona tarda.
0: Entenc que no hi ha aire condicionat a casa, 608-7741, clar, hi ha gent per aquí. No, obro la nevera, sí, home, clar. I després la factura veuràs tu, sí. Bé, i les coses que hi ha dins de la nevera, que també... Va, explica'm, mètodes així originals, diferents, per combatre aquesta caloreta. Em dutxo cada dues hores, bueno. Aviam, en res, més missatges, més comentaris i més mètodes. I també més peticions musicals. Com per exemple, mira, ens ve de gust aquesta ben xula de Milky. Això sí, la versió de David Guetta. Això, Just the Way You Are. Aquesta mola, sí o no? No, això és que sí. Va, pujar-lo.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Forn.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: m'agrada aquesta de Clean Bandit, eh? Wait a bit, és que dona bon rotllo. Pel dilluns és perfecte. Va, re, uns pràcticament 9 minuts que passen de dos quarts. És el moment per encetar la batalla d'avui. Mira, mira, mira.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Tanto perquè per fer aquest roast musical avui viatgem... Viatgem en el temps, sí, concretament 27 anys enrere. Perquè, atenció, un dia com avui, 1 de juny, però del 1999, es publicaven àlbums que acabarien marcant una generació sencera. Sí. Uns discs que van sortir a finals dels 90 i que encara avui continuen sonant, no sé, a la ràdio, a les playlists, als nostres records. Doncs avui, atenció, perquè enfrontem tres cançons nascudes d'aquest mateix dia, 1 de juny del 99. Una collita musical espectacular. I com sempre, tu decideixes quina és la millor. I que va, agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1.
3: My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all.
0: Ai, que és bonic, això.
4: Oh. Oh.
0: Una cançó així com delicada, elegant, inconfusible. Una cançó que el temps ha tractat molt bé i, de fet, s'ha versionat infinitat de vegades. La cançó de Dido amb aquest Thank You.
3: It's not so bad, it's not so
0: bad. La teva preferida? Doncs vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. Crec que va ser la banda sonora de l'entrada al nou mil·lenni. Sí o no? Pura energia dents de finals dels 90 amb J-Lo, Jennifer Lopez, amb el seu àlbum debut. Després ja ho repassarem, això. Waiting for Tonight. La que t'agrada, doncs vota-la. Qual tanto aquesta, l'opció, l'última, l'opció número 3. Déu-n'hi-do, això. És aquell punk pop amb guitarres i adolescència de finals dels 90. Un himne que encara avui es canta a ple pulmó, sobretot aquells que veiem les pel·lis americanes de l'època, no? Són els Blink 182. Jo els faig com si fossin de casa. All the small things. La teva preferida? Doncs ja saps. Sempre ens ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, quina d'aquestes cançons és la gran guanyadora de la promoció del 99? Bé, concretament de l'1 de juny del 99. Doncs ja saps, opció número 1 amb Dido, Thank You. Opció número 2 amb Jennifer López, Waiting for Tonight. O l'última, l'opció número 3 amb Blink 182 amb el All the Small Things. Recorda que al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que vota la teva.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, que arriba per aquí una de les últimes que ens porta Bruno Mars, una d'aquelles tendres, ensucrades, Risk It All.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta en el programa caràmic.cat.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Setmana del peix a supermercat Plus Fresc.
8: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
7: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
8: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
0: Sensing
9: Rack. Let's go!
10: La teva música.
0: Les tardes de RAC 105 són de l'Enric Font. Ja tardes, de

0: Sí, sí, sóc jo, eh? No és que la teva ràdio faci coses rares, sóc jo directament, eh? Però és que m'agrada, m'agrada. El so de Cyril, amb aquest Stumbling In, una versió d'aquelles xules que ho va petar moltíssim i que, evidentment, de tant en tant, mira, ens agrada repassar-la de nou. Va, re, uns 10 minutets i arribarem a les 6. Tenim missatges, comentaris. Creus que és festa, això sempre.
1: Ai, Déu meu.
0: Festa. Mira, aviam què ens expliquen. Mira, hola.
2: Bona tarda, guapos. Bon dilluns. Hola. Un calor que moro molt dintre el cotxe sense aire condicionat. Res, no sé de què va el programa.
0: Mira,
2: però bueno, després l'escolto bé, ara faré zumba, passaré calor.
0: Oh.
2: I Enric, un altre cop et demano la teva cançoneta de Breathless. Breathless?
0: Breathless, sí.
2: Bueno, que és una passada i que m'encanta i que anima moltíssim, vale?
0: Ai, gràcies.
2: Un petó ben fort.
0: Ai, merci. Doncs mira, em sap greu dir-te que ja ha sonat avui, però... Em fa molta il·lusió que l'anem demanant. Potser massa, però... Ai, gràcies. Clar, com està en exclusiva aquí a RAC 105, eh?
3: Ai.
0: El divendres ja sortirà publicada a totes les plataformes, tot això. Però que ens fa il·lusió, eh? Que la demaneu, evidentment. Va, doncs precisament avui el tema del dia... És la calor, aquesta calor de... Sí. I per això volem saber mètodes per combatre la calor, per refrescar-te. Però mètodes originals, eh? Això sí, no allò típic... No, me poso l'aire. No. El ventilador... Bueno. Explica'm aquests mètodes així diferents.
4: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Mira per aquí, hola.
5: Hola, ai, soc hola. La Sofia. Uh-huh. I jo el que faig per combatre la calor
0: Aviam, què?
5: És em mullo la cara i després em poso davant del ventilador.
0: Ui.
5: Adéu.
0: Però així et pots encostipar, eh? Vigila, que després... Escolta'm. Ai, En fi, sí, ben... Jo, com estic encostipat tot l'any, a mi no em passa, eh? Però... Va, 608-7171-41, tu també digues la teva. I recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa. I de pas també pots demanar aquella cançoneta que ens animi el dilluns. Com, per exemple, aquesta de Shawn Mendes, al costat de Camila Cabello, que en aquella època deien que estaven junts. No sé si d'acte promocional o què, però bé. De moment, mira, ens agrada molt aquesta senyorita.

0: Ja tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola, Montlloni.
3: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
4: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar.
5: Sí.
4: T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja està.

0: Enorme, com sempre, Nil Moliner. Me acuerdo de ti, una altra d'aquestes que ens motiva, que ens engresca i que... I que ens ve de gust escoltar aquest dilluns, sí senyor. Va, Rem, 5 minutets que passen de les 6, tot bé, tot correcte?
1: Ai, mal, eh?
0: Ai, ai, ai. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un 1 de juny com el d'avui, i és que cada 1 de juny, no sé si saps que se celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares. My mom and dad aren't friends anymore. El dia de reconèixer totes aquelles persones que cuiden, eduquen, acompanyen i fan de suport incondicional en el dia a dia. Amb consells, paciència, preocupacions, abraçades i aquell... Ja m'ho esperava, eh? Que arriba sempre a temps. Avui toca, doncs, donar les gràcies a tots ells, perquè ser mare o pare és una feina que cada dia, eh? I de cada dia. I per tota la vida. Ai, que bonic! Ole! Ai, m'agrada aquesta cançó. Ole, ole. Va, també, el que se celebra avui és el Dia Mundial de la Llet. Ai, mare. El dia d'un aliment que forma part de l'esmorzar de milions de persones arreu del món, ja sigui sola, amb cafè, amb cacau, amb Nesquik, o el que sigui, o amb cereals. Escolta'm, la llet i els seus derivats han estat presents durant segles en moltes cultures i formen part de nombroses receptes i tradicions alimentàries. Ai, mare. I avui, doncs, toca aixecar el got i brindar per un dels clàssics de la nevera, la llet, que sempre s'acaba, eh? Sempre trobes el bric allà buit. Almenys a casa meva passa això. Va, repassem estrenes musicals. De fet, ja ho hem explicat en el Rose Musical, que avui hi ha tres artistes que van estrenar àlbum el mateix dia, 1 de juny, en aquest cas, del 99. Veus, per una banda, tenim a Dido, la britànica que va debutar amb aquest àlbum, el No Angel, amb temes com aquest Thank You, que avui està batallant en aquest Rose Musical. O, per exemple, no sé, aquest Keep With Me. Oi, com m'agrada aquesta. I qui també va estrenar àlbum l'1 de juny del 99 va ser J-Lo. De fet, va ser el seu àlbum debut, On The Six. I trobem temes com aquest Waiting For The Tonight. Waiting For Tonight. O aquesta altra, que va sonar molt, eh? Home. Va sonar molt i potser no recorda tant, no? If You Have My Love. O, per exemple, aquesta que... Aquesta sí. Let's Get Loud. I els altres que també van estrenar disc el mateix dia són els Blink 182. El grup nord-americà va publicar el seu tercer àlbum, anomenat Enema of the State, amb temes com aquest, All the Small Things. És que és de pel·li americana total, eh, sí o no? D'aquelles adolescents. Mola, mola. Va, anem a repassar aniversaris, perquè avui qui fa anys és Ronnie Wood, el guitarra dels Stones, en fa 79. També fa anys és Alan Wilder, dels The Depeche Mode, 67. O, per exemple, també està d'aniversari Simon Gallup, dels The Cure, en fa 66. Pim-pam, pim-pam. Va, però avui també hem de destacar que fa 59 anys el DJ de Nova York, Roger Sánchez. El mestre del house, eh? Sí, home, que pot fer una simple línia de baix, sembli la millor idea que ha tingut la humanitat. Roger Sánchez és un d'aquells DJs que no necessiten grans coses, eh? Ell posa un beat elegant, un groove d'aquells irresistibles, i de cop tens una pista de ball sencera movent-se com si fos una sola persona. Doncs 59 anys de mescles impecables, nits infinites i ritme en classe de Club Premium. I antic company de ràdio, eh? Va, i per últim, qui fa anys és l'actriu i cantant canadenca Alanis Morissette. Que avui en fa 52. La dona que va convertir la ràbia, les contradiccions i els embolics emocionals en autèntiques obres d'art. Alanis Morissette, sí. Aquella amiga que et diu exactament el que pensa, sense filtres, amb una banda de rock darrere, això sí. Una de les... bé, 52 anys, amb emocions a flor de pell, amb rock en caràcter i himnes per cantar ben fort, eh? Quan la vida és una mica complicada. Doncs al tanto perquè, mira, per això, la cançó efemèride d'avui és aquesta que ho va patar moltíssim a mitjans dels 90. I que, mira, ens ve de gust. Anem a recuperar el seu Aerònic. Proposta que sona també avui dilluns aquí, al Ja Tardes. Toma ja.

0: públic, a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: És el so de Tame Impala al costat de la Jenny de les Blackpink, que estan triomfant, eh? Sí, amb aquest Dràcula. Vinga, va, re, uns 9 minuts per arribar a 2:15. Més missatges, més comentaris i més mètodes per combatre aquesta calor que... Sí, sí. Recorda que si m'expliques un mètode així xulo, original... d'aquests diferents, si més no. Doncs entraràs en el sorteig dels gots del programa, vinga!
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ahí està. Aviam, hola!
2: Escolta, Enrique, no hi ha mètode per combatre el calor. Es passa. Mira, jo passo més encara, arribo un tope, llavors ja estic immunitzada. Així que així jo passo la calor.
0: Ja.
2: Passant-te més... I ja vendrà el frío.
0: Sí, clar,
2: i no un petó, sí, i merci per posar la teva cançó. Encara que sigui una miqueta.
0: Sí, ai,
2: estic esperant a veure si ja la tenim. Un petó.
0: Val, val. Merci. Però escolta'm, però aviam. Parlem-ne. M'has d'explicar un mètode. Clar, això d'anar amb el cotxe sense aire condicionat i tal... No sé si és un bon mètode per passar la calor. Aviam, que tenim peticions per aquí, crec. Hola!
3: Enric Font!
0: Ei!
3: Jo li vull dedicar a una cançó que es diu Festuc, a les mares de sisè, perquè estan fent una sorpresa als seus fills i de l'escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga.
0: Molt bé.
3: Petó.
0: Ai, igualment. Però escolta'm. Ai, adéu. Però si ho expliques... Adéu. Però si ho expliques per la ràdio, ja no és sorpresa. Escolta. Però bé, clar que sí, per les mares i per qui faci falta. Aquesta de Marcos amb K, una així divertideta, que ens dona bon rotllet i que ens agrada molt.
4: Me gusta

0: La teva música. RAC 105. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
0: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta les condicions a Carglass.es.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
7: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
6: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música. Ja tardes.
9: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
10: Ay, ay, ay, ay.

0: que mira que m'agrada, em dona, evidentment, energia d'aquesta bona. La proposta que ens porten els Doctor Prats, de fet, és l'himne d'aquest Tour de França, que, això sí, les etapes que passi per aquí, per Catalunya, vale, són les primeres. Barre, un minutet que passen de dos quarts, és el moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui. Mira, mira.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Home! Pel tanto, perquè obrim una càpsula del temps musical. Sí, sí, viatgem en el temps. Vinga, DeLorean i cap enrere. Perquè un dia com avui, 1 de juny, però del 99, arribaven a les botigues diversos àlbums que acabarien deixant cançons immortals. Sí, sí, sí, sí. Han passat més de dues dècades, han canviat els formats, les modes, les plataformes, però aquests temes continuen ben vius. En certa manera o mesura. Va, tres himnes que van néixer aquell dia, 1 de juny del 99. I tu tries, com sempre, quin és el millor. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i explica'm quina és la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1.
3: My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed.
0: Ai, que és maca aquesta, Oh. És sensibilitat, emoció i una melodia que continua posant la pell de gallina. La gran proposta que ens portava Dido és el No Angel, aquell àlbum on trobàvem això anomenat Thank You. Canto igual. Això per una banda, per l'altra... Tenim l'opció número 2. La cançó que feia olor de festa, sí. Home, va marcar l'entrada un nou mil·lenni, no?, una mica. Això sí, des de la pista de ball. És J-Lo, Jennifer López, que ens portava aquest Waiting for Tonight. Va, i anem amb l'última, l'opció número 3, la més rockera, potser, no? Guitarres, energia i aquest himne adolescent de pel·li americana 100%, que encara avui desperta crits quan sona. Són els Blink 182, jo els faig com si fossin de casa, amb All the Small Things. I ara, com sempre, és el teu moment, eh? Sí, home! És que m'agrada. Va, si haguessis de salvar una sola cançó d'aquestes tres per

0: del 99. Amb quina et quedes, va?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira, tenim missatges i vots com aquest. Mira, hola.
2: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
2: Som a Gerard i la Glòria, d'aquí de Sant Esteve, Sarrovides.
3: Hola.
0: Hola.
2: Votem per la tercera, del Narros Musical, sí? Votem per la tercera cançó, la de Blink 182, All Small Things, perquè ens recorda el que ens va agradar, lo puretes que som els pares ja, i lo divertida que era. I les altres també ens han agradat molt, eh? Teníem dubtes, i la guerra estava renyida, però al final la tercera, que és molt xula, i la favorita de la meva dona, de la Rebeca, un petonet. Rebeca, t'estimem.
0: Oh, que bonic! Molt bé! Doncs mira, vot per l'opció número 3... I tu també pots dir la teva, eh? Ja t'ho saben, no? Vinga, va.
4: 608-71-71-41.
0: Va, cap al final del programa, doncs farem un repàs de tots els vots, sabrem quina és la guanyadora. Va, que arriben els The Black Eyed Peas, una altra d'aquestes que ens agrada recuperar avui. Let's get started.

0: a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja
1: tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font. We

0: Dudes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sonda.

0: com mola aquesta, eh? És la proposta d'en Max Navarro, que és inigualable. Ai, sí! I a més, recorda que estarà amb nosaltres el dijous 25 de juny a les 8 de la tarda al Jardí del Palau Robert de Barcelona, al Clotilde Fest, amb RAC 105. Sí, sí, sí. Al costat de la Naina ens portaran Greixca, Xerinola... Ben bé que són una són un parell de revelacions de l'any, eh? Tant en Max Navarro com la Naina. Sí, sí, sí, ens agrada molt. Ole, ole. Barre, uns 15 minutets i arribarem a les 7. Tenim missatges, comentaris i calor també tenim. Sí, molta calor. Per això busquem mètodes originals i diferents per combatre aquesta calor, eh? Per refrescar-nos una miqueta, que també seria interessant, no? Perquè portem uns dies que tela, eh? Jo conec un que va sortir i, bueno, es va desfer de cop. 608-7741. Mira, per aquí, és que, clar, m'han comentat el tema de... Diu, jo vaig a passejar pels centres comercials sense comprar res. Només per l'aire condicionat. Bé, és un mètode, eh? És un mètode i gratis. Mira, per aquí més, hola!
1: Hola, sóc en Bru, estic aquí amb la meva mare.
2: Hola!
0: Hola!
1: I volia dir que per sobreviure una mica a la calor...
0: Sí.
1: Aigua gelada, amb gel.
2: Un bidó amb aigua gelada, sí. I un bany ben fred de bon matí i al vespre.
0: Sí, clar.
2: Que va bé per la salut.
0: Ah, mira.
1: I així també et despertes més al cervell.
0: Sí, clar, d'acord.
2: Felicitats pel programa.
0: Apa, adéu. Això es feia, no?, dels contrastos. Jo conec gent que... Es posava a l'aigua aquesta gelada amb gel i després a aigua bullint, saps? Sí, sí. I es quedaven... Sí, una mica trastocats. Però bé, explica'm els teus mètodes de combatre aquesta calor. 608-7741, mètodes originals, això sí. Hi ha gent que es posa dins del congelador, saps? No sé si és bo, això. Va, anem amb més, que arriba Miley Cyrus. Anem a recuperar el seu Flowers. We were good.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Després de 6 temporades facturant crims a TV3 a una pasta que flipes, no hagueu après res a l'hora de matar algú.
4: És veritat.
3: I ara us donaré uns tips i unes coses a tenir en compte.
5: Molt bé, Carles. Tips per matar?
3: 1. La ubicació del telèfon mòbil et pot delatar. És que estem enganxats al mòbil. No el portis a sobre.
4: No
3: regeix per Barcelona 10 minuts, te'l robaran i quedaràs lliure de rastreig.
5: Ah, bon tip aquest.
3: 2. La policia t'interrogarà. No et contradiguis. Aprèn-te la teva versió. No és tan difícil, coi. Ve que et vas aprendre les preposicions. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, des de, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, via. Això era molt més difícil que aprendre's la coartada. 3. No deixis ADN al lloc dels fets. Si tens malament la pròstata i has de pixar al lloc del crim, o si necessites fumar-te un piti, doncs no matis.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: La vida està cada cop més cara.
7: Els preus,
8: home,
7: no paren de pujar.
8: Un mango, 9 euros.
9: Robatori.
7: Inflació.
6: Necessites estalviar.
7: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
6: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
7: No pots canviar d'emissora.
10: No pots escoltar una altra cosa.
7: RAC 105.
10: La teva música.
11: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i 3 utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
12: Amb l'Enric Font.
13: Hola, mogollón.
14: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
15: Que

0: ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: això només passa al Jacardes.
1: Mira, hola.
2: L'Enric Font i companyia.
3: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen. Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
4: Què passa,
1: nen? Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, van fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta, aquesta. Què passa, nen? És tota l'estona així, Què passa, nen? Que dius, cansa? Pues bueno, una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: rotllet que ens porten els Catarres amb temes com aquest. És una de les més recents. Diumenge sense drama. Doncs com ha de ser, home? Bé, cap dia ha de ser sense drama. Vinga, res, uns 3 minutets que passen de les 7. Aquí ja tardes, evidentment. Avui de dilluns sabem que costa la cosa.
1: Ai, Déu meu!
0: Però per això estem nosaltres, clar que sí. Va, aquestes hores anem amb la versió del dia. Com sempre, doncs, recuperant temes mítics i agafant doncs, totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, aprofitem que és l'aniversari de Ronnie Wood, dels Stones, per recuperar una de les cançons més icòniques de la banda. Home! Canta igual, Canta igual que Mick Jagger. És el crit etern de res em convenç, res em convenç. Convertit, això sí, en rock and roll, però pur, d'aquell... És com rotllo mala llet, però elegant, saps què vull dir? Mick Jagger que canta com si tot li fes nosa. Tot, la publicitat, l'amor, la vida moderna. I tu l'entens perfectament, perquè, clar... Tots hem viscut una miqueta de frustració, no?, universal. Però ben fet. Va, i d'aquesta cançó generacional i d'èxit etern existeixen milers de versions. Mira! Comencem amb versions d'artistes reconeguts com aquesta de, atenció, Dolly Parton amb la Pink.
2: Sí!

O al tanto que està el més pur estil Britney Spears. Són aquells inicis dels 2000, sí o no? Ei! Oh. Mira, i passem dels 2000 als 80. Amb Samantha Fox. Que mola. Un altre gran artista que també va fer la seva pròpia versió va ser Aretha Franklin. Això ja sona més, a més enrere, eh? Hola, Supremes. I no podem oblidar aquella cosa que va fer Vanilla Ice. Rapejant, aprofitant la base instrumental. Déu-n'hi dret. Va, però per... també existeixen molts estils diferents. Avui estem de dilluns, eh, total. Sento aquesta així... amb un rotllet interessant... i elegant. És com chill out, una mica. O aquesta així acústica... Això enamora, eh? O aquesta més... com més rítmica. També tenim versions com èpiques. Fa por, eh? Satisfaction. Aquesta versió funky. I can't get no satisfaction. És curiosa, si més no. O aquesta més relaxant amb ritmes bossa nova. O atenció, aquesta amb un rotllet així com de samba. No sé si samba. Ben bé, això, però també tenim aquesta

0: sí, sí. Guai. Pel tanto, aquesta com rumbera... Amb un idioma que no em preguntis quin és,
1: Mom, ik krijg dat zo voor mekaar. Van mijn man die steeds in de radio. Even voor jou informatie.
0: Però atenció, perquè també existeix un en castellà. Tate quieto.

bé que ens inventem les coses, eh? Vai amb dents, que en tenim unes quantes. Per exemple, una dels 90 de Jake O. Una de club així com més recent. Amb DJ Jack Smith. I també existeix un mashup amb una de les cançons icòniques de Fatboy Slim. Oh, que bona!

Però al tanto, perquè la versió del dia d'avui és la que ens porta en la formació God's Master, amb els sampleig del Satisfaction, però de Benny Benassi. Sí, sí. Get the Satisfaction és la versió del dia d'avui, d'aquest dilluns. Apuja volum. Toma.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
1: Visca!

0: elegant. Sublim. El so del Olivia Dean, eh? So Easy to Fall in Love. Una altra d'aquestes que ens flipa sempre per punxar-te a qualsevol hora, eh? Aquí a RAC 105. Sí, sí. 18 minutets a les 7. Com ho portem, això?
1: Ai, Déu meu. Ai, sí.
0: Que amb calor, eh? Sí. Oh, que portem uns dies que tela, eh? Com diria el mestre...
2: No puedo.
0: No puedo. No, no, no, no podem sortir al carrer, escolta. Per això busquem maneres de combatre aquesta calor per refrescar-nos, però maneres originals, diferents. I entre tots els que participeu, recorda que podeu guanyar aquests gots del Jatardes, un parell de gots, mig litre cada un, amb un disseny xulo, xulo, xulo.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Jatardes!
0: Tanto aquí perquè... Ai, m'ha agradat aquest mètode. Hola!
4: Hola, Enric Font, que molt es mogollons. Soc la Martina de Sant Celoni. I per molt que els sembli molt surrealista, jo, per combatre la calor, agafo la puteta dels meus gats i m'ho faig com un abanic. I després els acaricio i em ronronegen. Adéu!
0: Sí, no s'enfaden, el meu s'enfada sempre. Ai, ai, ai. Sí, sí, el Mishifu, Mishifu! Vine aquí, home! O sigui, amb la puteta... Fas de ventall amb la puteta, no? Que a vegades hi ha gats que fan... Que fan pudor, eh? Sí, sí, sí, que, bueno, el Mishifu a vegades, bueno, deixa-la anar. Una pudor... Ai... En fi, va, més mètodes per aquí. 608-7-7-4-1. Aviam, hola.
5: Hombre, Enriqui, què tal? On jugaràs l'any que ve? El Madrid o l'Olympique de Lyon?
0: Oh,
5: jo el que faig és poso el modo deshumidificador,
0: oh,
5: que és la goteta de l'aire,
0: sí, sí,
5: que va igual de bien, i consume mucho menos, tú.
0: Oh, sí,
5: I què, nada, eh? I me pongo un ventilador de techo.
0: Ah, sí, senyor.
5: Que gasta menos, eh? I,
0: molt bé.
5: I no tens res frides, refredes.
0: Com? Res frides? Bé, bé, sí, poca broma amb els ventiladors de sostre, que sembla cosa, de fa... cosa vintage, però que van superbé, eh? Ja t'ho dic jo. Sí, sí, sí. Que no sé per què, ara, al timeline em surten només de qualsevol xarxa, eh? O sigui... qualsevol. Només em surten que anuncis de ventiladors de sostre. Per què? Va, 608-7-7-4-1. Tu també explica'm mètodes, així originals, diferents, per combatre aquesta calor i per refrescar-se una miqueta, que és època, ja. Sí, sí, no riguis, que és veritat. Va, que anem amb el so de Meghan Trainor, amb aquesta, que sé que t'agrada.

0: música.
1: RAC 105. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
5: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.

0: Que motiva, motiva. El so de George Fawa, versionant el tema mític de Madonna, Like a Prayer. Mola, eh?
1: Oh, yeah!
0: Molt de discotequero. Va, re, doncs, un parell de minutets per dos quarts, moment perfecte per repassar com portem la batalla.
2: El roast musical del Ja Tardes.

0: temps ha tractat molt bé el so de Dido, la britànica que ens portava aquest Thank You, de fet amb el seu àlbum debut, el No Angel. Mira, i un altre que va debutar també el mateix dia, però el mateix. Fa exactament 27 anys. És l'opció número 2. Podríem dir que va ser la banda sonora de l'entrada al nou mil·lenni. Pura energia dance de finals dels 90 amb Jennifer López. Des del On The Six ens portava temes com aquest Waiting For Tonight.
1: M'encanta.
0: Si és la teva preferida, ja saps que la pots votar al WhatsApp. O potser t'agrada més l'última, l'opció número 3. La més rockera, punk rocker d'aquest, adolescent total. Un himne que encara avui es canta a ple pulmó, sobretot aquells que veiem les pel·lis americanes. Que a mi em recorda American Pie, aquesta cosa. Sí o no? Blink 182, amb All the Small Things. I tu decideixes, com sempre, quina és la millor.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, mira, hola.
3: Hola, Enric Font.
4: Hola, Enric Font. Hola, som la Mònica.
3: I l'Ernest.
4: Mare i fill.
0: Molt bé.
3: I estem aquí perquè anem a votar la número 1. La sens dubte, és un clàssic que és excepcional.
4: Ah. És brutal, a mi m'encanta. Ah.
3: Moltes gràcies, vinga, bona tarda. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, pescau. Doncs vot per l'opció número 1, que és la de Dido, aquest Thank You. Bonica, bonica. Bé, totes tres, estan molt bé. Va, vota la teva, ja saps.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, que cap al final del programa ja saps que repassem tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't, vinga. Please don't stop the music. Va, que seguim, això sí, amb propostes com aquesta de Rihanna. Així que aquí ja saps que no para la música. Des de Barbados, que ens portava aquest ritme que sempre s'apodera de l'antena de RAC 105. Ah. Ui, què ha passat? Va, fot-li. Ara! M'han trolejat, tu. Oh, que dolent. Ara sortiré als zappings, i als diàlings, també. Va, ara sí, puja volum, vinga. El que no em passi a mi, ja ho veuràs.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pum!

0: ben bé que és brutal, aquesta proposta que ens porten amb bon DJ, la Su, i evidentment el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses, una que ens agrada molt.
1: M'encanta.
0: I que està funcionant, a tope de power. Està, porta nostàlgia, però també amb un rotllet actual, que això està molt guai. Va, re, uns 20 minuts i arribarem a les 8 del dilluns a tope.
2: Ai. Tengo sueño.
0: No, home, no. Has pogut descansar el cap de setmana. Va, tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, sí. 608-7171. Mira, aquí tenim peticions que jo crec que va relacionat una miqueta amb el tema del dia, eh? Sí, mira, escolta, hola.
4: Hola, som la Julieta i la Maria.
0: Sí.
4: I ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Golden i de Frozen, perquè ens encanten.
0: Oh, ens encanta, eh? Clar, entenc que la cançó de Frozen és per combatre la calor, eh? Clar, és el que estem preguntant avui. Mètodes originals que tenim tots per combatre la calor, però originals, així diferents. Escoltar cançons com la de Frozen, no sé jo si seria una bona, un bon mètode per això, per refrescar-te una mica, no? Congelar-te ja directament. Oi, oi. Clar, tenim això, però clar, per aquí m'han escrit, diu, sopo síndria durant 3 mesos seguits. Bé, una mica repetitiu, però està bé, està bé. Per aquí també m'havien comentat, aviam, diu, jo intento dormir en diagonal al llit, buscant el mil·límetre que està ben fresquet. Oh. Bé, tu també, explica'm. Amb un àudio, si pot ser. No, és del WhatsApp. Doncs mètodes així infal·libles i originals, sobretot, per sobreviure aquesta onada de calor, per refrescar-te una miqueta. Vinga. 608-7171. Recorda que pots guanyar els gots del programa, que això està molt guai. Va, que arriba per aquí Nil Moliner. Anem a recuperar una de les seves mítiques cançons com aquesta, Mi religió.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Ei, què passa?
2: This is hip music.
3: Som els Catarres.
4: I'm Lizzo.
3: Som la teva música.
0: A RAC 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
5: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
6: Amb Enric Font. 608-71-7141.
7: Hola.
8: Digues.
9: A qui em busca?
7: Ah, no ho sé.
10: Ara m'he perdut.

0: nosaltres, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatges.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Buen día, Sandro Fail.
2: Hola, buenos días a todos. Sandro Fail, para servirles, ¿qué le gustaría saber al cerdito? Venga, vamos allá.
3: El cerdito,
4: Dios. El cerdito,
1: tu zona. No, el respecte, que a més a més li estem pagant diners.
2: Dígame, ¿qué le gustaría saber, tontolada?
3: Jolín, tu. Joder. Que respectuós.
4: M'agradaria saber com serà el Cabro Rock d'aquest any, que comença d'aquí a, deuen ser, 11 dies, una cosa així.
2: El Cabro Rock.
4: Bé, la pregunta, no, Xavi? Molt
2: sí.
4: Bé.
2: Vamos a ver.
1: Abans no ha tirat, amb el papa no ha tirat cartes, però ara
3: no,
1: sí.
3: Ara sí.
4: Són molt dures les cartes.
2: Me sí. Sale un festival lleno a rebosar. Veo a Catarras.
3: Oh. El sou.
2: Buos. Sí. Amics de les arts. Figa sí. Flau.
1: Estàs llegint el cartell, no?
2: Su U.
3: Su U. Su U.
1: Què va ser su U?
2: Me sale la carta de la sopa de ajo.
3: Ah, sí?
4: Sopa de ajo? Què vol dir això?
2: Pues que se repite que no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

0: Sí, la vas cantant també.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, sí, Déu meu, com ens enganxa aquesta. Són el Sutherland amb aquest tututurú. Ole, tu. Sí, sí, així hem volgut començar l'última horeta d'aquest dilluns. És que...
2: Sinvergüenza.
0: Sí, el Sinvergüen, sóc jo.
3: Ai.
0: Sí, no tenim remei. Escolta. Va, sí, exacte. Última horeta juntets. I és moment de repassar com portem la batalla, no?, d'avui, sí.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical avui viatjant 27 anys enrere, sí. Estem enfrontant tres cançons que van sortir just fa 27 anys. Un 1 de juny del 1999, escolta. Sí. Bé, de fet, van sortir els àlbums d'aquests artistes. De fet, dos àlbums de debut, i un tercer àlbum del grup que ara repassarem. Clar, per una banda, tenim aquesta. Opció número 1, de Dido. Una de les que heu votat per aquí. Mira, hola.
5: Hola, bona tarda. Espero que sigui molt bé. Jo la cançó que voto,
0: quina?
5: Doncs és la de la Dido, perquè la veritat és que la Dido té unes melodies i unes cançons que són un bàlsam per les orelles. Oh. I encara que algunes són ja una mica antigues, doncs estan molt bé.
0: No tant.
5: Vale, que vagi tot molt bé. Una abraçada. Sí, adiós.
0: A mi m'agrada molt la Dido, la britànica que va debutar amb el seu No Angel just fa 27 anys. I ens portava temes com aquest Thank You, que és la que heu votat per aquí. És que... Per una altra banda, també teníem a J-Lo. Jennifer Lopez va debutar amb On The Six i amb temes com aquest Waiting For Tonight. Realment va ser la banda sonora de l'entrada al nou mil·lenni, sí o no? Se la vam ballar uns quants. Bé, i tenim més vots, no? Sí, va, vinga.
6: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
7: Enric, avui el Rolls musical tenen molts quilates, eh?
0: Ah, que sí?
7: Qualsevol de les tres podria ser guanyadora, m'encanten. Tot i que no has deixat a la número 1...
0: Com?
7: El... Aquí. Bueno, sí, però jo em decanto per la 3, la versió rock popera, que és molt estil Simple Plan, que també és d'aquella època.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Josh Blink 182, amb aquest All the Small Things. És que és de pel·li d'aquelles adolescents americanes, Totalment, totalment. Va, encara hi ets a temps a votar la teva. 608-7-7-4-1. En una estoneta repassarem el veredicte, aviam quina guanya. Hi ha nervis, oi? Una bona collita, aquell any. I sobretot aquest dia 1 de juny. Va, de seguida repassem també mètodes d'aquests originals i diferents per combatre la calor. I mira, els que també ho petaven en aquella època, més o menys, eren els Backstreet Boys, Sí o no, home? I anys enrere ens portaven temes com aquest Incomplete.

0: de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 55
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: aquest 6 de febrero. Mira, ens agrada, també.
1: Gusta.
0: Evidentment. Va, tenim més mètodes per combatre la calor, eh?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Alguns sorprenents, sí, com aquest, mira, hola.
3: Doncs a casa meva, tota la vida, com que treballàvem al camp i així, sí, sempre havia vist que la meva mare ficava les samarretes a la nevera. I quan marxaven a la tarda a treballar, pues s'ho ficaven fresquet.
0: Ah, mira, per què no, per què no? Aquesta me l'apunto, m'agrada. Bé, ja directament al congelador, que te la posis i... que quedi com una armadura, saps? Aviam més, hola!
4: Hola, Raxensi, bona tarda. Soc la Cristina de Massanes. Doncs mira, jo quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, ens deia que es tallava cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de cogombra el tallava i ens ficava al front. Marcians. Enganxadet amb la calor del front, sí, i deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombre, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
0: Ah, mira,
4: bueno, no sé, són coses de que tu creus i passes la tarda una mica diferent. Doncs res, una abraçada i que no passeu molta calor. Adéu.
0: Adéu, adéu. Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombre aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està? 608-71-71-41, vinga.
5: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí. Va, tu també pots participar, explicar-me aquests mètodes per treure't la caloreta, eh? Per entrar en fresqueta, eh? Veus? Que bé. Va, que nosaltres continuem, això sí, amb propostes d'aquelles que no ens treuen la calor, però ens motiven, això sí. Com aquesta de Pitbull, amb Cristina Aguilera, amb l'essència dels Aha. Amb això, Feel This Moment.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
11: La teva música.
12: Microones, posa RAC 105.
13: 105.
14: Aspiradora, posa'm RAC 105.
15: La teva música.
16: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
0: La teva música.
8: RAC 105.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
19: Oh, està buen horro.
20: Ai, ai, ai, ai, ai.
21: Estàs prenent el pelo, eh?
22: Doncs sí.
23: Castigat.
21: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
2: Mare de Déu.

0: Anem a repassar el veredicte de la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, tanquem votacions, sí, tanquem línies ja. I també moment de tancar la màquina del temps, no? Que, sí, que hem fet servir avui per viatjar a just fa 27 anys, eh? Un 1 de juny del 1999, déu-n'hi-do, eh? Bones propostes.
3: Oh, i tant.
0: Sí, sí, sí. Hem recordat tres cançons nascudes d'uns àlbums que més de dues dècades després continuen molt presents. I la votació, carregada de nostàlgia, evidentment, amb resultats de tot tipus. Mira, anem a repassar. Mira, per exemple, teníem l'opció número 1 amb la Dido, amb el seu Thank You, amb el seu àlbum debut, No Angel. Ha anat sumant vots durant tota la tarda. Molt, molts doncs, destaquen aquesta elegància, aquella enyorança, no? I aquesta sensibilitat capaç de transportar-te a una altra època amb aquesta cançó que han versionat infinitat de vegades. Això per una part. Per l'altra, teníem a Jennifer López. Oita! Amb un altre àlbum debut, On The Six, amb temes com aquest, Waiting For Tonight. Molts també amb aquesta cançó que té un rotllet aquest de feste, eh? A mi em recorda, doncs, això, aquest canvi de mil·lenni. Us en recordeu de l'efecte 2000? Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sí, ja pots riure. Que molts van patir, eh? Oi, sí. A mi em recorda això, aquella època. Va, i per últim, l'opció número 3. Potser és la més rockera, no? La més rebel, patallera, i la més americana, també. Més de pel·li d'aquestes adolescents. Amb Blink 182, amb aquest All the Small Things. Vots, molts vots, de fet. Més dels que em pensava. Amb guitarres, skate, aquest punk rock, rock o punk pop. Oita. Però, clar, només una pot guanyar. I després de fer aquest recompte, després d'anar un per un, votat els vots un per un, com cada tarda, i revisar-los de nou, tenim la reina, la que es corona com la millor del 99, o almenys de l'1 de juny del 99. Tanto perquè la guanyadora d'aquest roast musical d'avui dilluns

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava perquè sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.

0: Una cançó que de ben segur sonarem... Bé, bé, l'escoltarem per tot arreu. Sonarà per tot l'estiu, ja t'ho dic. Amb Shakira, la nova al costat de més artistes aquests que ho donen tot.
1: Ole!
0: Clar, és que és l'himne del nou mundial de futbol, eh? Sí, sí, Tai Tai. Que això està a tocar, no, ja, el mundial? Què comencen? Dos setmanes? En fi, barre uns 20 minutets per les 9 de la nit d'aquí al Getardes. Avui despistats, eh? Clar, tenim aquí el Missifú. Missifú! Sempre m'espanta. Va, que tenim molts missatges.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, àudios, amb peticions, amb comentaris, amb el tema del dia, si vols, també.
3: Ai, vale.
0: Avui mètodes refrescants. Bé, aquí tenim peticions, crec, eh? Perquè no sé si els ha anat massa bé el dia. Bé, a veure, hola.
4: Hola, som la Jana.
0: Hola.
4: I la Júlia.
0: Hola, què tal?
4: I sortim d'anglès, que com sempre és una merda. Avui hem fet un examen. I per animar-nos, ens agradaria que poséssiu elefants sí, totes gràcies.
0: Molt bé, val.
4: Ciao, Bella.
0: Ciao, Bella, sí. Clar, però... Què és això? Veig que l'examen no, potser no ha anat massa bé, eh? Ja ho veig, ja. Bueno. Doncs per això estem nosaltres, eh? Per animar el dilluns i el que faci falta. Arriben per aquí o que es gràcies, va. Evidentment, elefants, vinga.

0: Yeah. Això només passa al Ja Tardes.
1: Per cert, mira, parlant de cançons, el Tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
2: Ai,
1: oi, oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te...

0: font, sí, que tenen un gram.
1: Què? Vale. Ja ho tallem aquí perquè... perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Per si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres,
2: de 5 a 9, a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: És una d'aquelles que ens motiva sempre que l'escoltem, en aquest cas a càrrec dels Ginestà. Mira que m'agrada, eh? Ens fan perdre el cap. És que es diu així, sí. Va, en 4 minuts arribarem a les 9. Com sempre, és un plaer estar al costat. Olé! I més avui dilluns, escolta, que comença... la cosa costa, però per això estem nosaltres, evidentment. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Per cert, enhorabona a la Judit, que s'emporta els gots, sí, home! Acabo de dir-lo, en companyia, sempre, eh? Clar que sí. Va, al tanto, perquè demà tenim mega, mega premi. Sí, així que tots atents, a partir de les 5, aquí, ja tardes. A top de power, eh? Ara sí, tocarem el 2 i ho farem amb una d'aquestes que ens agrada repassar de tant en tant, una d'aquelles mítiques que ens portaven als Coldplay. D'aquelles que enamoren. In My Place. Ara sí, toco el 2. Mames, que estarem a tope. Avali.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu.
2: Venga, pues adiós.

0: Molt bé.
1: Abans no ha tirat, amb el papa no ha tirat cartes, però ara no, sí.
2: Ara sí.
3: Són molt dures les cartes.
4: Me sale un festival lleno a rebosar. Veo a catarras.
2: No? El sou.
4: Bus. Sí. Amics de les arts. Figa sí. Flau.
1: Estàs llegint el cartell, no?
4: Su-u.
2: Su-u. Su.
3: Què va ser su?
4: Me sale la carta de la sopa de ajo.
2: Ah, sí?
3: Sopa de ajo? Què vol dir això?
4: Pues que se repite que no.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí na Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 78.747 78747.
2: Sèrie
3: 26.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
1: el 20 d'octubre de 1996.
0: I el número de la sort, el...
1: 5.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.